0: mañana, adiós.
1: Hoy por hoy, con Aimar Pretos.
2: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Ser, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
0: Hola, què tal? Molt bon dia. Fa mal horatge? No passa res. Voleu, vaig a contar una història que m'ha passat este matí abans d'arribar a la ràdio ben tempranet, sí, ben pronte. I té a veure amb les contrasenyes. Clar, és que vivim envoltat de contrasenyes. Han de tindre 8 caràcters, una majúscula, un número, un símbol... I pel que sembla, la capacitat d'arruïnar-te el matí quan no les recordes. M'ha passat este matí abans d'arribar ací. I clar, quan finalment aconsegueixes crear-ne una, que el sistema considera segura, cuidao, és tan complicat que ja no pots tornar a entrar. I per recuperar-la has de demostrar que no eres un robot, buscant semàfors en nou fotografies d'estes que no veuen bé, que estan borroses... Nosaltres ho posem fàcil. No cal registrar-se, acceptar cookies ni recordar en quin lloc vas posar aquella majúscula. Només cal encendre la ràdio o descarregar una aplicació i triar Radio Ontinyent o dir-li a Alexa, Alexa, posa Radio Ontinyent. I ja està. La resta ja és cosa nostra. És dijous, 17 de setembre, això és Hoy por Hoy Ontinyent, baila, baila. Benvingudes, benvinguts. Al principi fa mal horatge, encara que ara mateix a Ontinyent no plou. Lluís Francesc, bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
0: Què esperem de la resta de dia?
3: La presència d'aire fred en altura està deixant una jornada inestable al sud-est peninsular. Per als nostres interessos tenim avisos per pluges i per tempestes este dijous, ací a Ontinyent i a la Vall del Vaida. Les temperatures es desplomen respecte a dies anteriors. Cels nuvolosos amb probabilitat de ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta. Seran més probables en la primera part del dia, però podien fer donar-se en qualsevol moment. I, a més, localment forts. Temperatures mínimes en lleuger descens, màxim en descens generalitzat, valors que no arribaran els màxims als 25 graus. Divendres puig en lleuger amb les temperatures, encara que es mantindran els cels nuvolosos, alguna ullada de sol, però també tindrem probabilitat de ruixats en un ambient molt més fresc.
0: Moltíssimes gràcies, Lluís. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, Miguel.
0: Sí, han baixat les temperatures.
4: Jo estic gela.
0: Sí, has baixat.
4: Jo estic gela.
0: Jo he de dir que jo porto avui camisa de màniga llarga, encara que sempre la porte arremangà, però me l'ha posat i no molesta gens.
4: No molesta, no molesta. Jo avui no he vingut gens abrigada i menys mal que tenia per el cotxe una sudadera.
0: Sí. Ja ha baixat.
4: Ja no me la lleve.
0: L'ha posat ahí. Tenim una sensació de... ja de tardor.
4: Sí, totalment.
0: No d'hivern encara, perquè no, perquè arribarem a... ara diràs les temperatures, per acabar de dir, Lluís, que arribarem als 23-24 graus de màxima, però sí d'una tardor que a lo millor Carmen no desitjava, però un percentatge majoritari de la població ja teníem ganes de posar-nos, pues això, una jaqueteta, una camisa de màniga llarga. Quines temperatures tenim ara, Carmen?
4: Estem entre 15 i 21 graus a la comarca. Està més fresquet a la zona de Bocairent, és allà on estan els 15 graus,
0: sí.
4: I la màxima els 21 a Guadasséquies. A Ontinyent en tenim de neu. I, bueno, ahir per sort així va ploure de manera bastant entrellat, podríem dir.
0: Sí, sí.
4: Però, bueno, per avui mantenim avís groc per pluges i tempestes.
0: Exacte.
4: Que no m'hi ha la paraula. I, bueno, possibles acumulacions no han sigut molt grans. Per sort.
0: Molta cura.
4: Però, bueno, molta cura per molta cura. A la gent, sobretot, perquè encara que no siga la nostra comarca, ja sabem que estem molt prop de València, que moltíssima gent es desplaça allí per a fer gestions, per a treballar, per a fer compres, així que, per favor, eviteu desplaçaments. Molta cura i no agafeu el cotxe si no és necessari.
0: Mira,
4: no us desplaceu fins a la zona.
0: Jo vaig a contar la cosa personal, perquè és de veres que ahir vam passar, estava a l'avís taronja, en tota la província de València. Ja m'he explicat moltíssimes vegades que tenen que posar l'avís en una zona concreta. No pot ser, pues mira, de l'Alcúdia a Xàtiva, taronja, i de ací a ací, groga, i no, és...
4: Va persones,
0: i en eixa zona, en tota eixa província, interior de València, estava l'avís taronja. L'avís taronja és recomanació de no fer coses, no és prohibició. Uh-huh. Clar, ahí està el problema. Per què? Perquè ahir estava previst que a les 10 del matí caiguera ja una tromba d'aigua en València, no va caure, després a les 3 de la vesprada també, i no va caure, després a les 7 de la vesprada, i no va caure, i clar, davant d'eixa avís taronja, la gent continua fent les coses normals. I després va passar el que va passar. A partir de les 9 de la nit va caure una tromba d'aigua, una tempesta, amb vent, amb granissol, amb tot, que va ser brutal, que va deixar a la gent atrapada en cotxes en diferents localitats de l'Horta Sud, que va patir la dana de fa un parell d'anys, uh-huh. Amb el, que estava la gent ja amb molt de temor, amb molta por, però és que, a més, la carretera que porta de València a Alacant, la 7, en el primer tram des de València fins a l'Alcúdia, podria dir, això era una piscina. Ho dic per què? Perquè havia de passar. Jo estava a València ahir per diferents motius i vaig llegir abans de que començara a ploure i quan ja estava en carretera ja havia caigut per tota la zona de la Ribera, estava caigent d'una manera brutal i jo vaig tindre un episodi dolent amb el cotxe i amb molt de perill. Afortunadament no va passar res, vaig parar una gasolinera com jo, 70.000 cotxes i camions, hasta que passara, però la set era una piscina. I encara, tot i això, la gent continuava
4: circulant.
0: I això és un perill brutal. Així que, per favor, si hi ha una vista taronja, si estem en una casa i tenim cara d'una casa a l'altra, podem anar caminant, no passa res, absolutament res. Però agafar el cotxe per a fer trajectes més llargs, no ho feu. Encara que sigui una recomanació, no ho feu.
4: I si no és estrictament necessari,
0: exacte,
4: tampoc
0: si necessari,
4: ho feu.
0: És una urgència, és tal.
4: Exactament.
0: Però...
4: Si teniu previst anar de compres,
0: exacte,
4: a València, per favor, no
0: ho feu.
4: Aneu.
0: Jo no anava de compres, però tenia que tornar a casa.
4: Sí, exactament.
0: Però és de veres, no ho feu. Jo ho vaig fer ahir i jo tinc 51 anys, porto conduint 32 anys i és la primera vegada que jo he passat por. Així que...
4: Molta precaució.
0: Molta precaució.
4: I sempre seguir les fonts oficials, per
0: efectivament,
4: favor.
0: Efectivament, efectivament. Dit això, anem a la picaeta, va.
4: Vinga.
2: Hoy por hoy, un tinyent baile del baile.

0: no tenim a Esteban Arroyo així, vindrà, estarà esta vesprà amb nosaltres a la ventana, però sí que està Tomàs Marín. Tomàs, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal? Com estem?
0: Estàs d'acord, no, amb tot el que hem contat de,
1: de
0: la pluja i de les tempestes? I ja veurem què passa avui a la nostra comarca.
1: Esperem que res.
0: Va ser molt, molt curiós, molt, molt curiós, per dir-ho d'alguna manera, que va ser arribar a l'Alcúdia i a partir d'ahir, fins ací on tinguem res de res, es podia circular tranquil·lament.
2: Sí, però allí, aquella zona...
0: No, no, però tota la zona de la Ribera i zona de l'Horta Sud, això era que recordava moments molt complicats de dos anys abans.
2: Exactament, és que no podem oblidar el que no va passar, no podem oblidar aquesta dana de 2024 i al final tota la gent que ha viscut això com un episodi terrorífic, reviure-ho de nou, encara que no siga de tanta gravetat, i per sort que no deixi víctimes mortals.
0: Totalment. Bo, anem a contar, Vinga. Com sempre, en esta picaeta, què és el que hem preparat als diferents programes de Ràdio Ontinyent. Ser començant per l'Oi por Oi, Carmen.
2: Doncs en uns minuts saludarem a Paula Soler, la regidora d'Igualtat d'Ontinyent, per a parlar d'un projecte, del projecte Fem Equip a Casa. És una iniciativa que el que fa és posar el focus en la desigualtat dins de l'àmbit domèstic i en la necessitat de construir llars més igualitàries. El que van a fer és una activitat que serà el divendres 18 de setembre, des de les 6 de la vesprada fins a les 8 de la nit, a la plaça de la Concepció, i tindrem contacontes, taller, un mural participatiu i concert. Així que el que volem conèixer també és tots els detalls que hi ha darrere del projecte, a veure si ho dic bé, Stereotype Trap.
0: Sí, perquè és un projecte molt interessant i que naix des d'ací, des d'Ontinyent, i que es fa en diferents països europeus, però es coordina tot des d'ací, des d'Ontinyent, i crec que és un projecte molt interessant, una vegada més la corresponsabilitat de la que estem parlant, i molt des de fa uns anys, sobretot des de fa 2-3 anys, però que encara està costant que arribi la gent. Jo crec que el concepte ho té clar un percentatge majoritari de la població i de la societat, però la teoria està molt bé, després està la pràctica.
2: Exactament.
0: No sé si es posa en pràctica o no, per això volem parlar avui amb Paula, a veure què ens té que contar. Què més?
2: Més cosetes. Anem a tornar a parlar del centenari de Fontanars, i dic tornar a parlar perquè ja ho hem fet, sí, a aquesta casa, però avui ho anem a fer des d'un punt de vista diferent, perquè el dissenyador ontinyentí Vicent Ramon Pasqual Giner ha sigut seleccionat per a crear el logotip i la identitat visual d'este centenari. Així que volem conèixer com enfronta este encàrrec i com pretén plasmar la imatge del centenari, d'eixe patrimoni, de la història, de la identitat del municipi. Així que ja sabem que hi compta una ampla trajectòria en el disseny d'identitats visuals, en projectes com les Falles de València, Sant Fermín o el Carnaval de les Palmes de Gran Canària. Així que coneixerem quina és ixa idea.
0: Sí, perquè...
2: Que, bueno, imagina que no es desvelarà la idea sense spoilers,
0: clar, però... Mola això, perquè...
2: Però com es fa això,
0: exacte, no? Han triat ja el dissenyador, en este cas, per la seva trajectòria, per el seu currículum, per el seu treball que ja ha fet abans, però, a més, per la motivació, perquè cada persona o dissenyador o dissenyadora que volia accedir a fer el cartell tenia que fer com una carta de motivació de per què vull fer, no? I jo tinc molta curiositat de quina és la motivació per un dissenyador com ell fer un cartell d'aquestes característiques, que en principi no té res fet encara, eh? En principi, veurem què és el que té que contar.
2: A veure què conta.
0: Igual tenim exclusiva. Què més?
2: Vinga, més cosetes. En clau comarcal, ahir es va presentar al Ràfol de Salem la Mostra Internacional de Titelles, l'edició d'enguany, l'edició número 41, que se celebrarà del 5 al 8 de novembre. Després d'eixa presentació a la plaça de l'Ajuntament, es va poder gaudir de l'espectacle Gota, de la companyia Chema Muñoz, i el nostre company Esteban Arroyo va estar allí i ens contarà com va ser eixa presentació i què és el que van contar, que ens ofereix esta nova edició de la Mostra Internacional de Titelles.
0: Escoltarem a pràcticament tots els protagonistes que van estar en eixa roda de premsa i en eixa presentació. I per acabar,
2: com és dijous, toca rebre a Manolo Requena en la seva secció Paraula Viva. A sí, veure senyor. Què ens conta avui, quines curiositats sobre la llengua, el valencià, les expressions de la nostra terra i totes aquestes curiositats que sempre es porta Manolo.
0: M'agrada molt la secció en general, encara que hem fet només una, la passada setmana, però hi ha una part de la secció que parla de paraules i d'expressions valencianes, sobretot de la Vall d'Albaida, que estan en desús. I trobes coses molt interessants i molt curioses. I segurament que Jo crec que com a objectiu, li vaig dir a Manolo fa una setmana, tenim com a objectiu que alguna d'aquestes expressions torne a ser utilitzada.
2: És de veres, perquè en tenim moltes que sí que són utilitzades, eh? Però quantíssimes hi ha que no ho són,
0: que tenen
2: molts anys, clar, i al final desapareixen, no? Perquè de són les típiques expressions que solen utilitzar les persones més grans,
0: sí.
2: I conforme van desapareixent,
0: sí.
2: La veritat és que a veure si en recuperem alguna, vinga.
0: Jo crec, l'objectiu este és que a final de temporada tinguem la sensació que alguna d'aquestes expressions torna a utilitzar-se.
2: Jo és fàcil, perquè a mi se m'apega tot, eh? Dos dies de dir dos expressions ja se m'apega.
0: Totalment d'acord. Molt bé, gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miguel.
0: Tenim l'Hoy por Hoy, anem a la 14, Tomàs.
1: Bueno, a banda d'este mes que aneu a tractar el nostre Hoy por Hoy on tinguem la Baida Albaida, vull posar el focus en diverses qüestions, com en un esdeveniment que tindrà lloc avui a les 6 de la vesprada al Centre Cultural Caixa Ontinyent i ser acte en homenatge als 30 anys de Coeva, la mateixa ponència realitzada, que realitzarà per part de PLD Space, que em pareix un projecte que no té ningú tipus de sentit. És espectacular, quan anem a recordar aquestes paraules que es comentava ahir també al nostre Hoy por Hoy, Javier Cabedo, el president de Coeval, com no amb aquesta apreciació respecte a la jornada de dilluns, el pròxim dilluns que ve que tenim, i aquesta presentació del projecte, el desdoblament de la CB60, i estarem pendents, com no, de no quedar-nos, com bé esmentava el propi Cabedo, de no quedar-nos despagats quan es duga a terme aquesta presentació, i que veiem realitats des del que és este trajecte des de la Vall d'Albaida fins a la Safora. Per altra banda, vaig centrar-me també en la programació de la Casa del Delme, que es presenta avui. S'ha presentat avui, millor dit.
0: Era 12:30?
1: 12:30 era.
0: S'està presentant.
1: Estava previst que poguera ser que s'avançara, no ho sé.
0: Però bueno,
1: que per a l'hora 14 estarà i us contarem quina és la programació que anem a tindre al llarg dels pròxims mesos en aquest espai. Per altra banda, altres qüestions. Ens anirem a parlar de diverses actuacions que s'estan realitzant a Albaida, a la Pobla del Duc, a l'Olleria, a Benigànim. Començarem a contar-los l'agenda d'este cap de setmana, perquè tenim festes a municipis com són Atzeneta d'Albaida, inclús també al Ràfol de Salem, les festes del Diví Salvador. I ja per tancar, com sempre fem, la crònica esportiva de cada jornada.
0: I avui és dijous i al ser deportivos, que
1: bueno,
0: és el que toca.
1: Avui anem a fer un monogràfic perquè a les 5 de la vesprada els pares i mares de la FEBO, del Club Deportiu Esport Base Ontinyent, estan cridats a les urnes per a decidir entre dues candidatures. La de Lorena Ríos, que per part amb el lema Som FEBO, i per altra banda la de David Mollà, amb l'eslògan L'Escuela de Todos. Des de les 5 de la vesprada fins a les 8 es poden apropar a la Puríssima, als camps de la Puríssima, per a poder realitzar el seu vot. Estaran amb dos candidats al nostre ser deportiu on tinguem la Vall d'Albaida. 15 minutes per a cadascun per a que ens contem les seues seus pilars o les seues claus des de les seues candidatures.
0: És molt important, aquestes eleccions, que és una escola i un projecte molt interessant.
1: Important a la ciutat. Molt important a la ciutat.
0: I jo crec que...
1: Bueno, no sols a la ciutat, a la comarca n'hi ha un fil de xiquets que sí que de veres que van a la fer bo, hi ha altres que aposten directament pues, per les escoles dels seus municipis, cap a Castelló de les Gerres, a Aielo, a Agullent, a Albaidense, també per ahí tenim a l'Atzeneta. És a dir, que al cap i a la fi estem parlant d'algo que va marcar el futur fins a l'any 2030. Són 4 anys de direcció per a la candidatura que isca. I res, una estoneta al web de Ràdio Ontinyent, com és a les 5 de la vesprada, anem a tindre ja aquestes dues xerrades publicades, al voltant de les 3:30-4 les tindran per a que puguen conèixer abans de votar, per si volen decidir, escoltant aquestes entrevistes, per quina candidatura van a tirar endavant.
0: Per aclarir coses, clar, perquè és que pareix com l'últim debat abans de les eleccions.
2: Sí?
0: Però no és un debat, realment.
1: Són dos entrevistes.
0: Són dos entrevistes.
1: Dos xerradetes, totalment diferents.
0: Separades,
1: I amb les mateixes preguntes per a amb dos candidats.
0: Molt bé.
1: Que després, un mitjà de comunicació es basa en l'objectivitat.
0: I la informació.
1: No hi ha més. I en la informació. I nosaltres el que volem és que cada pare, cada mare, mitjançant l'entrevista, pues, pugui conèixer un poc més de cadascuna de les candidatures i que triï el millor per al seu fill o filla.
0: M'agrada molt la idea.
1: Bueno, i que n'hi ha temetes també, notícies i tot això, parlarem de l'autoritat de l'Ontinyo 1971, de la Geneta, parlarem també de la tornada a les pistes de Juan Carlos Ferrero, que ja ha deixat ahí una peseta a Movistar Plus Deportes, i també, com no, de l'agenda que ja tenim per al cap de setmana, que està començant a formar-se ja en la jornada prèvia a les prèvies de ser deportius.
0: Parlant de Ferrero, a quin creus tu que va entrenar?
1: Uf, no sé qui dir-te, la veritat.
0: És que ara estic un poc desconnectat.
1: A mi m'agrada, a veure, jo vaig a ser sincer, tant de bo tornar a l'Alcaraz,
0: no,
1: Carlitos,
0: no,
1: seria espectacular, però és impossible.
0: No.
1: A veure, jo aposto per Ben Shelton.
0: Ah, Mira,
1: Menchel que m'agrada molt.
0: Que va tocar la careta.
1: Exacte, però no res, van acabar a les 2 de la matinada, o a les 3 de la matinada.
0: El partit més llarg de la història.
1: Una autèntica locura, una bogeria. Bueno, me pareix una idea interessant, va ser subcampió del US Open.
0: Sí, senyor.
2: A veure si acerta, Tomàs.
0: T'imagines?
2: Bueno,
0: si encertes, comprarem Euromillones.
1: Exacte.
0: I tenim ventana esta vesprada, les 7:20, no està Esteban amb nosaltres, però què trobarem esta vesprada a la ventana, Carmen?
2: No estarà mateixa, però sí que estarà en la ventana, exacte. I ens ha deixat la noteta de qui serà el convidat a la ventana. Parlava Tomàs d'eixes festes d'Atzeneta d'Albaida i estarà avui a la ventana Esther Ortiz, la regidora de festes, perquè passades les festes de moros i cristians el poble d'Atzeneta ja està preparat per a viure els seus dies grans de les festes patronals, no paren?
0: Porten 3 setmanes.
1: Són festes.
0: Non-stop, non-stop en Atzeneta. A les 7:20 tota la informació de les festes patronals d'Atzeneta d'Albaida. Carmen, moltes gràcies.
2: Gràcies, Mireia.
0: Tomàs, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Continuem en directe a l'Hoy por Hoy Ontinyent, Vall d'Albaida.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
4: Al restaurant De Bosc t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosc a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
5: Un nuevo curso empieza y en Academia OPAC, Obra Social de la Iglesia, le ofrecemos clases de artesanía de la malla, bordado a máquina y mallorquín, cerámica, cocina, manualidades en vidrio y marmolina, corte y confección, patchwork. Información y matrícula en calle Segría número 18 de Ontinyent. A partir del 21 de septiembre, de lunes a jueves, de 8 a 9 de la tarde.
6: Oye, ¿sigues pensando en cambiar de camión?
7: Sí, ya va siendo hora.
6: Pues el sábado 26 de septiembre tienes una cita en Valsur Truck, en Palma de Gandía. Descubre toda la gama Man Top Just, camiones revisados con garantía oficial. Disfruta del mejor ambiente y participa en nuestros sorteos. Top Just Day. Solicita tu entrada en la web grupochertruck.com. Grupo Chertruck. Movemos lo que importa.
8: La desigualtat viu a casa. Davant d'això, fem equip. Divendres 18 de setembre, de 18 a 20 hores, a la plaça de la Concepció, contacontes, taller, mural participatiu i concert per a construir una llar més igualitària. Fem equip a casa. Ajuntament d'Ontinyent. Stereotype Trap. Cofinançat per la Unió Europea.
9: Jefe, un nomikai?
10: Un nomiké?
9: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
11: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
12: ¿Nomikai?
11: Y acaba diciendo,
12: ¡otro crema!
11: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
3: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Miguel Coy.
0: En moltes cases es diu que les tasques es reparteixen. Però després arriba la lletra xicoteta, la lletra menuda. Qui les organitza, qui recorda que falta, qui demana les cites, qui adapta els seus horaris i qui acaba assumint allò que ningú més havia vist. Mireu, este divendres demà, la plaça de la Concepció acollirà Fem Equip a Casa, una jornada vinculada a Stereotype Trap. És un projecte europeu liderat per l'Ajuntament d'Ontinyent que treballa amb joves i centres educatius per qüestionar els estereotips de gènere relacionats amb les tasques domèstiques i les cures. Volem saber què s'ha descobert durant este treball, què han aportat els joves d'Ontinyent i com es passa d'una campanya de sensibilització a canvis reals dins de les cases. Anem a parlar ja amb la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Ontinyent, que és Paula Soler, que ja ens escolta. Paula, què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia, com estem?
0: Molt bé, benvinguda al programa i gràcies per estar amb nosaltres. He dit jo, Aixina, he intentat explicar per damunt, però jo crec que hi ha més coses darrere d'este projecte. M'agradaria que abans de parlar de l'activitat de demà, expliquem bé què és exactament este Stereotype Trap, no sé, qui participa, quin treball s'ha desenvolupat fins ara. Conta'ns un poc.
7: Bé, Stereotype Trap és un projecte que van participar, és un projecte europeu que va participar l'Ajuntament d'Ontinyent juntament amb altres països i vam quedar els que més puntuació vam obtindre en el projecte que vam presentar i liderem pues el projecte en si, val? En altres països com és Romania, Itàlia, Portugal, i el que es buscava en este projecte era veure quins eren els estereotips de gènere dins de la casa, vale? Que en tasques quotidianes. I era primer una fase d'estudi, una fase d'estudi en la que s'identifiquen aquests rols de gènere a través dels xiquets i xiquetes dels diferents països que participem. Uh-huh. Es feia unes enquestes i ara el que anem a fer és presentar el resultat, vale? d'aquest estudi. I per això la jornada de lúdica que hem preparat per a este divendres en la que volem és pues això, trencar i se estigma, val? Mm-hmm. I avançar cap a un repartiment, pues el que volem és que de les tasques domèstiques siga igualitari amb rols de gènere que no estiguen estereotipats.
0: Mm-hmm. Clar, estàs dient que ara coneixerem el resultat d'aquest estudi, però ja vau fer una enquesta i el 2025, no? Fa un any, en octubre, es va presentar els resultats, que ja podem dir que hi havia un percentatge molt elevat, un 88% dels adolescents consultats defensava que les tasques domèstiques i les cures s'han de repartir entre tota la família. I jo crec que això és una resposta molt positiva. Però, clar,
7: molt positiva. Clar, molt positiva perquè significa que el jovent de d'Ontinyent, sí, i de la nostra societat ja identifica que les tasques s'han de repartir igualitàriament entre el pare, la mare, els progenitors i tots els membres de la unitat familiar. Mm. I això és algo positiu perquè, com sabem, fa 10-15 anys, al final els estereotips eren uns altres dins, clar, de les tasques de la casa.
0: Uh-huh. Clar, però després està, jo crec que la part menys positiva, que entre les persones adultes he llegit que hi havia un 77% per ahí que identificava les mares com les principals responsables de les cures. I ahí està la part negativa, no? Com podem explicar això? Que hi ha una generació que encara no té clar, o no sé si tindrà clara en algun moment, la corresponsabilitat. Paula?
7: Jo crec que una de les frases de la campanya és, sí, clau, val? Que en la que dius sols ajudes, impliques. És que això no va d'ajudar. Això va d'implicar-se per parts iguals. No és jo ajude anant a comprar o jo ajude ficant un rentaplats o jo ajude... No. Això significa que són totes aquestes les tasques i que lo ideal seria pues, que la meitat les feren cadascú dels membres de la unitat familiar, però si no també depenent de la disponibilitat, però el que no pot ser és que la dona siga la que assumisca quasi que el 90% de les tasques i sobretot la càrrega mental que això comporta d'organització de totes les tasques.
0: Mm-hmm. Sí, perquè m'ho acabes de dir tu, i hi ha una cosa que està invisible i ho hem parlat més d'una vegada, que és la càrrega mental. Sí. És a dir, continua sent aquesta part invisible, la més difícil de compartir, perquè moltes vegades ni tan sols es reconeix com a treball.
7: Així és. Algo tan simple com s'han quedat sense roba perquè s'han fet grans. Quina talla de sabata gasta el teu fill i filla? Sí. Si llances aquesta pregunta, si la gent que mos està escoltant llances aquesta pregunta, jo puc assegurar que el 100% de les mares sap la talla del seu fill i filla, però no el 100% dels pares sap la talla de sabata del seu fill o filla.
0: Sí, d'acord. Estic d'acord. No és el meu cas, però estic d'acord. Però sí, sí, no és de veres. Clar, és que
7: parlament... T'impliques, no, Judes, t'impliques.
0: No, i també, però m'implique des d'un punt de vista, perquè jo sóc d'una generació que no ens han ensenyat a implicar-nos, no? I vas aprenent a cops, com diu aquell, no? Però sí, evidentment, jo m'implique i conec a molta gent que s'implica i que treballa i sa corresponsabilitat, encara que ens queda molt per fer. Ja ho dic, és una cosa personal. Meua. El projecte este finalitza el 30 de novembre, no? És així, no, Paula?
7: Així és. Ara estem en la fase de mostra del resultat, de mostra a la població del resultat, i per això la campanya este mes de setembre que estem llançant tant en xarxes socials com en mitjans de comunicació i centrada sobretot en l'acte que es produirà demà en la plaça de la Concepció, i ja finalitza el 30 de novembre amb l'exposició de tots els resultats de totes les ciutats i dels països que han participat, i conclourà este projecte que ha durat 2 anys, o sigui, és un projecte llarg, però la veritat és que s'ha treballat conjuntament amb altres països i estem molt satisfactoris d'haver pogut liderar un projecte com aquest.
0: Clar. I parlem ja de demà, què és el que anem a trobar, a on, conta'ns un poc.
7: Val, pues demà anem a fer una activitat en la plaça de la Concepció, val? Volíem que fos allí, creiem que teníem que fer-la en un lloc de la ciutat accessible per a tots i volíem pues, aprofitar aquesta nova reforma de la plaça de la Concepció. I el que volem és fer activitats en les que puguen vindre els xiquets, xiquetes i les seues famílies, i a través de les activitats que llançarem pues també que estiga tots els resultats d'este projecte, val? A les 6 hi haurà un contacontes de la mà de mestra d'ESM, després a les 6 i mitja hi haurà tallers i dinàmiques de la mà també de mestra d'ESM i musicalment, i després a les 7 de la vesprada hi haurà un concert amenitzat per Cabal, val? També hi haurà moltes sorpreses per a les persones que participen, i bueno, pues demanem que vinguin i que passen una vesprada lúdica en família, que això és un dels objectius d'esta programació.
0: Clar, i això és un dels objectius, i l'altre és que aquestes activitats servisquen realment per qüestionar, no?, comportaments dins de les famílies.
7: Així és.
0: Imagina que això és la part més complicada, no?, la de conscienciar a través de històries lúdiques. O és més senzill del que pareix, Paula?
7: És més senzill del que pareix, perquè jo crec que quan fiques exemples pràctics, mira, el que t'he dit jo de la talla de les sabates.
0: Totalment, sí, sí.
7: És com que, o sea, la campanya... Malmo ens ha ajudat en la campanya, val? Sí. Són qui han dissenyat la campanya i van fer el monstre de la desigualtat, val? Per a que fora algo que vegeren, val? I si en les imatges que tenim preparades per a conscienciar a la gent, està sempre hi ha una que és una dona ficant la llavagola, val? I dins de la cistella de la roba està el monstre de la desigualtat. Una altra que està pues, una persona amb diversitat funcional jugant amb el seu pare, i també està ahí el monstre de la desigualtat. Una altra que és una taula, una família sopant, dinant. Qui ha ficat la taula? Qui ha llevat la taula? Qui fica el rentaplats? Qui ha comprat el menjar? O sea, exemples en els que tu el pugues sentir identificada, perquè són exemples reals. Sí, les cites mèdiques, qui les té guardades en el calendari del mòbil, que ara s'ho guardem tot en el calendari del mòbil. Sí. Són exemples en els que dius, ostres, pues sí que viu a casa la desigualtat.
0: Jo no sé si estem vivint un temps en el que tot això del que estem parlant, que encara falta per donar molts passos, està en perill. Vull dir, tots els avanços que hem fet com a societat està en perill tot això. No sé si penses el mateix.
7: Pues pense que està en perill, però també pense que està en les nostres mans, en les mans dels que estem al front de les institucions públiques, continuar donant visibilitat i conscienciar a la gent jove, perquè la gent jove és el futur, i ho hem vist en els resultats d'este projecte, en aquesta implicació i en aquesta sensibilització per a que cada vegada hi hagi més desigualtat en les tasques domèstiques i avancem cap a una societat més igual.
0: Perquè, clar, i parlant una vegada més de l'Ajuntament, què pot fer més un Ajuntament per a treballar tot este tema de la desigualtat?
7: Bé, nosaltres portem fent durant molts anys polítiques de conciliació amb la nostra escola d'estiu, pensada per a que les famílies puguen conciliar el seu temps de vacances d'estiu professionals i personals amb aquests tres mesos quasi que hi ha sense escola. Tenim també l'escola de Nadal, tenim l'escola de Pasqua, també tenim, està la casa del Delme en un horari molt ampli, on pots anar i passar i estar en un lloc, en els teus fills i filles, en jocs i en activitats per a que pugues no sols tenir un lloc tancat on poder anar i poder passar una estona. Tenim moltes activitats que el que volem és això, per ajudar a les famílies a conciliar.
0: Clar, i després dels resultats d'este projecte, també vos ajudarà a l'Ajuntament a prendre decisions i a fer altres coses que a lo millor no estaven damunt de la taula, no? Imagine, per això també estan projectes així.
7: Per supost, per això és tan important poder fer tindre aquests estudis per a poder llançar polítiques públiques que ajuden a aconseguir aquesta conciliació i combatre aquesta desigualtat. Crec que és fonamental la sensibilització.
0: Sí, sí, totalment d'acord. Doncs anem a recordar que totes les activitats seran demà a les 6 de la vesprada, si no m'equivoque, ja estàs així per a corregir-me, a la plaça de la Concepció, no?
7: Així és.
0: És aquesta jornada, aquesta vesprada, on trobareu moltes coses molt interessants, sobretot darrere d'este projecte per a conscienciar, per a la igualtat. Plaça de la Concepció. Fem equip a casa, així es diu la història. Paula Soler, regidora d'Igualtat, moltíssimes gràcies, com sempre.
7: Gràcies a vosaltres.
0: Per haver estat amb nosaltres i que vagi molt bé la jornada de demà i ja xerrarem quan tinguem els resultats de l'estudi.
7: Perfecte, moltíssimes gràcies, Miguel.
0: Vinga, una abraçada, adéu, bon dia.
7: Una abraçada, adéu.

Doncs ahí estava la primera història d'este programa d'avui, d'este Hoy por hoy Ontinyent, Vaida al Vaida. És la jornada que es viurà demà a Ontinyent, en la plaça de la Concepció. Per la igualtat, per a jugar tots junts i fer equipar a casa. Molt, molt important. En no res, arribem a l'una del migdia, anem a fer-ho de manera relaxada, escoltant musiqueta, i després la informació nacional i internacional. I segona hora de l'Hoy por hoy, que tenim més coses preparades, cuidado.

0: Jo crec que fumatge, perquè jo, això que has explicat de no, és que té que comunicar-te, que representar-te, que tal, sí, sí, molt bé, però després fes-ho, saps? Però per això esteu vosaltres, que sou els professionals, i evidentment no vaig a clavar-te pressió i no demanarem que reveles ninguna proposta, però quan tindrem més o menys això fet? Hi ha un termini?
1: Sí, a veure, ho acabarem de tancar la setmana que ve, les dates concretes, però bueno, abans d'acabar l'any estarà clar. Estarà segurament presentat. Encara no puc dir dates, però...
0: No seré jo el que clave...
1: Encara no les tenim tancades.
0: No seré jo el que clave més pressió del que ja té una història d'aquestes característiques. Doncs, una vegada més, estarem molt pendents a veure què és el que passa, Vicent. Enhorabona una vegada més i gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: I moltes gràcies una vegada més per sempre comptar amb mi. Per al vostre programa.
0: Una abraçada.
1: Una forta abraçada.
0: Adéu. Una al migdia, 17 minuts. Tenim més coses.
2: En la SER. Hoy por hoy on tiñem baida al baida.
3: ¿Ayer te vi? ¿A dónde ibas con tanta prisa?
4: Pues no sé si contarte a dónde iba.
3: ¿En serio? ¿Qué dices? Cuéntame, ¿a dónde ibas?
4: Pues iba a Cocina Fácil. Me reformo toda la casa y aprovecho el mes sin IVA. Sí, sí, mes sin IVA en cocinas y armarios de Cocina Fácil.
3: Cocinafácil.es. Ya está, ya sé dónde tengo la tienda más cercana.
5: Si piensas en tu hogar, piensa en Cocina Fácil.
6: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva o visítanos en ulsanmotor.com.
8: Del 15 al 20 de setembre, Atgeneta d'Albaida viu les seues festes patronals. Gaudiu de la nit de paelles, el correfox, orquestres, mascletades, cavalcada de disfresses i actes tradicionals en honor de Sant Roc, Sant Mateu, la Verge del Rosari i el Crist de la Fe. 6 dies d'emoció, cultura i germanor per a tots els públics. Consulta la programació a les xarxes socials municipals i vine a gaudir. Atgeneta vos espera en festes.
9: Jefe, ¿un nomikai?
10: ¿Un nomiké?
9: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
11: En Xàtiva la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
12: ¿Nomikai?
11: Y acaba diciendo,
12: ¡otro cremaet!
11: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
2: Hoy por hoy on tiñem baida al baida. El COI.
0: Ahir es va presentar la nova edició de la Mostra Internacional de Titelles, és la 41a edició, i la SER Radio Ontinyent va estar allí, Esteban Arroyo va estar allí. Escoltem en els pròxims minuts els diferents protagonistes d'aquesta presentació d'esta Mostra Internacional.

Per a mi és un plaer poder fer este acte de presentació així en el meu poble, al Ràfol de Salem, un municipi que avui ens acull i que representa també l'esperit de proximitat i de participació que volem que tinga la mostra de titelles. La premostra ja està arribant a la seva finalitat i ho fa amb un resultat que ens ompli de satisfacció. Ha sigut un èxit i ha portat les arts escèniques als municipis de la Vall d'Albaida, acostant la cultura als nostres pobles més menuts i oferint espais de trobada per a persones de totes les edats. Avui, després d'este recorregut, ens reunim per presentar la programació de la 41a mostra de titelles, que se celebrarà del 5 al 8 de novembre, i este és el moment de compartir les propostes d'esta nova edició i de continuar fent que la mostra que siga una experiència pròxima, oberta i compartida. La cultura ens permet trobar-nos, descobrir noves mirades i reforçar els lligams entre els nostres municipis. La mostra torna a posar en valor aquesta capacitat de les arts escèniques

0: per reunir-nos i per fer comarca. Els projectes culturals no es construeixen només amb pressupostos ni amb programacions. Es fan realitat gràcies al compromís, la il·lusió i la feina de moltes persones que treballen perquè cada any arribi al públic i perquè cada edició pugui fer-se i pugui anar a més. Per això, en un acte com el d'avui, vull dedicar unes paraules d'agraïment a les persones que fan possible cada any la mostra de titelles. En primer lloc, vull donar la benvinguda a Lola Domínguez. És la nova directora artística de la mostra de titelles. Estem convençuts que la teva experiència i la teva sensibilitat farà que la mostra, des d'aquest any fins quan tu vulguis, vale, que cada any siga més gran i que siga millor. Voldria també aprofitar, ja que tenim així a Marisol Limiñana, que és l'anterior directora artística. Moltíssimes gràcies, Marisol, per tots aquests anys que has treballat en la mostra. També vull donar la benvinguda a Miguel Martí, que és el responsable de la nova imatge de la mostra de titelles, d'esta 41a edició. I la cultura també es comunica a través de la mirada. I aquesta identitat visual renovada ens ajuda a avançar, a parlar amb nous públics i a evolucionar sense perdre la nostra essència. Vull que agrair també un agraïment molt especial a Mercè Martínez i al seu equip, el seu equip d'Adapta Comunicació, Anaïs i David. Mercè va coneix la mostra des de que era ben menuda i l'ha viscuda des de dins. I per això, en totes les publicacions que fa, pues, es nota, no?, aquesta sensibilitat que dona, no?, de la mostra de titelles. Com no, agrair també a Tella Fotògrafos, que ens ha acompanyat des de fa moltíssims anys i que any rere any documenta cada edició i la immortalitza amb les seues càmeres tots els moments importants de la mostra de titelles. Van a totes les funcions, a tots els espectacles, i després tenim, no?, tota aquesta documentació que sempre podem veure. Com no, a Juan Calatayud, que és el nostre reporter càmera, que ha enregistrat les 40 edicions, i este any la 41, amb una constància admirable. Arriba a cada una de les funcions i a cada un dels municipis també, perquè res del que es fa allí es perde. Per descomptat, gràcies a tot el Departament de la Mancomunitat i als tècnics i tècniques de tots els municipis de la Vall d'Albaida, perquè sense vosaltres la cultura no aplegaria conforme està plegant a tots els municipis. La mostra és molt més que una programació d'espectacles. És un projecte col·lectiu que creix perquè moltes persones treballen en la mateixa direcció. És una part del patrimoni cultural i una eina de cohesió territorial, capaç d'unir pobles, institucions, professionals i públics al voltant d'una mateixa experiència. Quan defensem la cultura als nostres pobles, estem defensant també els espais de trobada, la convivència i la possibilitat de compartir allò que és nostre i allò que ens fa créixer com a comunitat. Per això és tan important continuar cuidant la mostra de titelles i fer que cada nova edició siga una celebració per a tota la comarca. La programació que avui presentem és també una invitació a participar, a descobrir les arts escèniques, a viure la mostra com allò que és, un projecte de totes i tots, arrelat al territori i obert a la ciutadania. Espero que gaudiu d'esta presentació, de la programació i de les propostes que avui anem a compartir, i esperem despertar aquest interès i les ganes de participar en esta pròxima edició. Així que moltíssimes gràcies i vos convido, recordeu, del 5 al 8 de novembre, la 41a edició de la mostra de titelles. Moltíssimes gràcies.
1: Assumir la direcció artística d'esta edició és per a mi una responsabilitat i també un privilegi. Una responsabilitat perquè rep una... Ai, estic un poc emocionada. Una responsabilitat perquè rep una mostra construïda al llarg de molts anys per moltes persones benvolgudes que han cregut en la cultura i en les arts escèniques. Una mostra que té una història, una identitat i un camí recorregut. I jo no vinc a començar de zero, sinó a continuar una feina que ja estava en marxa, a replegar tot allò que s'ha construït abans i donar-li continuïtat. I un privilegi perquè tinc l'oportunitat de continuar aquest camí, fent evolucionar la mostra sense perdre allò que la fa única. Dins d'este privilegi vull fer una menció especial a tot l'equip de la Manco que m'ha fet tan fàcil la feina, com si ja dura més temps del que duc ací entre ells. Hem volgut construir una programació que dialogue amb públics diferents, que combine propostes estètiques i maneres diverses d'entendre l'escena i que a més permeta descobrir companyies i artistes. Enguany a la mostra participen 22 municipis a la Vall d'Albaida que acolliran un total de 18 companyies, 6 estatals que provenen d'Andalusia, Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Madrid i Múrcia i 3 internacionals, Bèlgica, França i Itàlia, amb un total de 37 funcions. D'entre aquestes companyies cal destacar les propostes Gota de Xema Muñoz, que la podrem veure ara després quan acabe així a Ràfol a la biblioteca, guanyador del premi a millor espectacle de carrera a l'última edició 2026 dels Premis Max de les Arts Escèniques. Nilu, de la companyia valenciana Infinit, que va estar nominada com a millor espectacle de circ i millor intèrpret en els premis de l'Institut Valencià de Cultura i va ser candidat a 4 categories de l'última edició també dels Premis Max. Rube, que va rebre el Premi Carpa al millor espectacle en 2025, nomenen 3 més, que són importants. Al Libitum, de l'Apso Producciones, que va ser guardonat com a millor espectacle per a la infància i les famílies al DC Premis Lorca en 2024. L'exposició de l'Arca de Neo, premi al millor espectacle expositiu fet en 2025, o Viva de l'Alocuace, premi millor espectacle document fet en 2026. I abans d'acabar tot això, jo ara vaig a donar pas a les paraules d'Ismael San Víctor, president de la Mancomunitat, i després d'Ignacio Prieto, director general de Cultura de la Generalitat Valenciana.
2: Molt bona vesprada, Ignacio Prieto, director general de Cultura de la Generalitat Valenciana, Carolina, alcaldessa de Ràfol, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, representants de les institucions, a totes les persones que ens acompanyeu, que no teniu relació amb l'administració, benvinguts. És un plaer trobar-nos avui ací a Ràfol, Ràfol de Salem, per presentar la programació de la 41a edició de la Mostra Internacional de Titelles. Vull començar agraint-vos la vostra presència i donant les gràcies a Ràfol, a Carolina especialment, per acollir aquesta presentació. Ens reunim per compartir una programació que naix amb la voluntat de continuar acostant el teatre de Titelles a la ciutadania i de fer de la cultura un espai de trobada. La mostra és una cita molt estimada, però també és una manera d'entendre la cultura com una ferramenta de cohesió territorial capaç d'unir pobles, persones, mirades diferents. Per això, una de les nostres apostes principals és acostar els espectacles als municipis menuts. Volem que la cultura no es concentre únicament en els grans espais, sinó que arribi també a cada poble, a cada plaça i a cada comunitat que la fa possible. Fer circular la cultura per el territori és una manera de reforçar els vincles entre els municipis i de garantir que totes les persones puguen gaudir d'una programació de qualitat prop de casa. Amb aquesta mateixa mirada i a motiu de del 40 aniversari de la mostra que farem l'any passat, vam posar en marxa la mostra d'estiu. Va néixer amb la voluntat d'estendre l'esperit de la mostra més enllà de la seva cita habitual, al mes de novembre, i de continuar omplint els pobles de cultura, d'imaginació i de vida. Durant aquest estiu hem pogut gaudir de les companyies La Tròcola amb l'espectacle Juga i la companyia Finestra Nou Circ amb Royal Circ. Ha sigut dues propostes que ens han permès continuar compartint l'emoció de les arts escèniques i mantindre viva aquesta relació amb el públic. I encara es queden 4 actuacions de la premostra, que és cap de setmana serem a Benissuera i a finals de setembre la premostra arribarà també a Benissoda, a Carrícola i a Bufali. 4 noves oportunitats per continuar acostant les arts escèniques als nostres pobles i per compartir a la ciutadania l'esperit de la mostra. La participació dels municipis de la Vall d'Albaida és una part essencial d'aquest projecte. La mostra creix quan es construeix de manera compartida, quan els pobles s'impliquen i quan les institucions treballen juntes per fer arribar la cultura a tot el territori. En aquesta edició, la 41a edició de la Mostra Internacional de Titelles es celebrarà del 5 al 8 de novembre. Seran dies per trobar-se, per trobar-nos amb les companyies, amb els espectacles i amb totes les persones que fan possible que aquesta mostra continuï sent un referent i una celebració compartida. La programació que avui presentem és, per tant, una invitació a participar, a descobrir i a gaudir, una invitació a mirar el món des de la imaginació dels titelles i a viure cultura com una experiència pròpia i col·lectiva. Vull expressar el nostre agraïment des de la Mancomunitat a tots els pobles que participen en la mostra i que contribueixen a fer-la créixer any rere any. I vull agrair també el suport i la col·laboració de les institucions que ens acompanyen i que fan possible aquest projecte compartit. Gràcies per la confiança, per la implicació i per entendre que invertir en cultura és també cuidar el territori, reforçar la convivència i obrir espais de participació per a tothom. Espero que gaudiu de la programació de la 41a edició de la Mostra Internacional de Titelles, que la feu vostra i que compartiu amb nosaltres cada espectacle, cada encontre i cada moment. Moltes gràcies i bona mostra a totes i a tots.
3: Bona vesprada a tots i a totes. Alcaldessa del Ràfol de Salem, Carolina Mengual, president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, Ismael Sant Víctor, directora artística de la mostra, Lola Domingo, alcaldesses, alcaldes, representants institucionals, professionals de la cultura i amics i amigues. És un plaer acompanyar-vos a la presentació de la 41a Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida. En primer lloc, vull agrair a l'Ajuntament de Ràfol de Salem la seva acollida i felicitar a la Mancomunitat, la direcció artística i tot l'equip de la mostra pel treball que fa possible una nova edició. Arribar a la 41 edicions és molt més que mantindre una cita en el calendari. Significa haver construït un projecte cultural sòlid, reconegut i profundament arrelat en el territori. La mostra va néixer el 85 amb la voluntat d'acostar les arts escèniques als municipis de la comarca. Quatre dècades després conserva intacta aquella vocació i l'ha convertida en un dels seus principals senyals d'identitat, un projecte comarcal amb una clara projecció internacional. Aquesta combinació és precisament una de les seues grans fortaleses. La mostra demostra que la qualitat, la innovació i la creació contemporània no ha de concentrar-se únicament en les grans ciutats. També poden arribar als nostres pobles, ocupar els teatres, les places i els carrers i generar oportunitats de trobada i de participació. Des de la Generalitat Valenciana defensem una política cultural que arribi a tot el territori. El lloc on viu una persona no pot determinar les seues possibilitats d'accedir a una programació cultural diversa i de qualitat. Per això, iniciatives com aquesta són fonamentals, contribueixen a garantir l'accés a la cultura, reforcen la cohesió territorial i donen vida als nostres municipis. La mostra és també un magnífic exemple de cooperació institucional dels ajuntaments, Mancomunitat, Diputació i Generalitat. Compartim un mateix objectiu: sumar esforços perquè la cultura arribi més lluny i perquè els recursos públics es transformen en activitat, participació i oportunitats per al sector cultural. I darrere tot això hi ha persones, hi ha companyies, intèrprets, creadors, tècnics, programadors i gestors culturals. Hi ha molts professionals que fan de les arts escèniques un espai de treball, d'experimentació i de llibertat creativa. Donar-los la visibilitat, facilitar que les seues propostes circulen i connectar-se amb nous públics és també una responsabilitat de les administracions. Els titelles no són únicament una disciplina dirigida al públic infantil, són un llenguatge artístic amb una enorme capacitat per emocionar, sorprendre i contar històries a persones de totes les edats. La mostra ho ha entès des dels seus inicis i ha contribuït decisivament a dignificar, renovar i projectar aquesta disciplina. Per tot això, des de la Direcció General de Cultura volem reconèixer la trajectòria de la mostra i reafirmar el suport de la Generalitat Valenciana a un projecte que representa molt bé la cultura valenciana, que volem una cultura pròxima, oberta, professional, vertebradora i capaç de dialogar en el món. En aquest sentit, l'Institut Valencià de Cultura com a exemple de l'apoyo que fa a la mostra internacional durant l'any 2025 va concedir una subvenció de 41.385 a 71 euros. Enhorabona per aquesta 41a edició. Convide a tota la ciutadania de la Vall d'Albaida, del conjunt de la Comunitat Valenciana a acostar-se als municipis participants, a descobrir la programació i a deixar-se sorprendre per la màgia dels titelles. Moltes gràcies.
1: Per acabar, vull que agrair especialment a totes les institucions, la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, la Diputació de València, el SAR, la Generalitat Valenciana, l'Institut Valencià de Cultura i l'INAEM, professionals, companyies i persones que fan possible que 41 edicions després seguim així. I per descomptat, gràcies al públic, que és qui dona sentit últim a tot aquest esforç. I així quedarà inaugurada la 41a edició de la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida. Moltes gràcies.

0: bien que la mano humana está detrás de este fuego, pero todavía no está claro si fue intencionado o por negligencia. Y hasta las 3 de la tarde, como decíamos, está vigente ese aviso naranja en el litoral sur de la provincia de Valencia y la mayor parte de la de Alicante. Después pasará a amarillo. Este temporal está dando ya sus últimos coletazos en la comunidad. La de mañana va a ser una jornada mucho más tranquila. En las primeras horas todavía puede llover con cierta intensidad en el litoral de la mitad sur. El resto del día con algunas nubes y temperaturas sin cambios. Máximas de 25-26 grados en Castelló y en Valencia, de 28 en Alicante. Escucha el láser, son las 2 y 17 minutos de la tarde.
1: Hora 14. Hora 14 Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
2: Bona vesprada, avui és dijous 6 de 7 de setembre. Coeval celebra avui els seus 30 anys amb un acte al Centre Cultural de Caixa Ontinyent, en què es repassarà l'evolució del teixit empresarial de la comarca i els reptes que té per davant. També toca fixar-nos al nostre Hora 14 en una nova jornada de sensibilització sobre els estereotips de gènere a Ontinyent, en les actuacions urbanístiques que l'estan duent a terme al barri del Poble Nou i també, com no, en eixa presentació el pròxim dilluns del projecte de duplicació de la CB60. I abans de continuar amb tota l'actualitat, mirem com tenim l'oratge, perquè la matinada ha sigut tranquil·la a la comarca i els registres dels pluviòmetres deixen dades moderades, que aporten una certa tranquil·litat. Tot i això, continua l'avís groc per pluges i tempestes. Lluís Francesc, bona vesprada.
3: Hola, Tomàs, molt bona vesprada. La presència d'aire fred en altura està deixant una jornada inestable al sud-est peninsular. Per als nostres interessos tenim avisos per pluges i per tempestes este dijous, ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Les temperatures es desplomen respecte a dies anteriors. Cels nuvolosos amb probabilitat de ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta seran més probables en la primera part del dia, però podien fer donar-se en qualsevol moment. I, a més, localment forts. Temperatures mínimes en lleuger descens, màximes en descens generalitzat, valors que no arribaran els màxims als 25 graus. Divendres puig en lleuger amb les temperatures, encara que es mantindran els cels nuvolosos, algun ullada de sol, però també tindrem probabilitat de ruixats en un ambient molt més fresc.
2: En aquests moments la temperatura en Ontinyent és de 21 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 18 i els 22. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 19 a Carrícola i 20 a Pinet. Fins a les 2 i mitja. Repassem l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Carmen Úbeda.
4: La desigualtat viu a casa. Davant d'això, fem equip. Divendres 18 de setembre, de 18 a 20 hores, a la plaça de la Concepció, contacontes, taller, mural participatiu i concert per a construir una llar més igualitària. Fem equip a casa. Ajuntament d'Ontinyent. Stereotype Trap, cofinançat per la Unió Europea.
5: No és solo una cama articulada. És poder sentar-se a comer, moverse sin dolor. És dignitat, descanso i alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
2: I avui estem d'aniversari a la patronal de la Vall d'Albaida. Ja saben, 6 de la vesprada al Centre Cultural de Caixa Ontinyent es realitza este acte commemoratiu pels 30 anys de Coeval. És una cita on anem a tindre diverses ponències, a més d'un repàs del teixit empresarial de la Vall d'Albaida i la seva evolució, i com no, els reptes de futur que tenen, millor dit, les empreses de la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Tomàs.
2: El president d'aquesta organització, Javier Cabedo, ha destacat a la SER la transformació de la comarca, que ha passat d'un fort pes del sector tèxtil a una economia industrial molt més diversificada.
6: Entre els principals reptes situa el relleu generacional de les empreses familiars, la falta de determinats perfils professionals i la necessitat de retenir el talent.
7: Quan és que es donarà compte que la conferència que precisament anem a donar, la conferència que va donar-se, ve a través de l'empresa PLD Space. PLD Space, per a mi, en aquests moments, és l'empresa més important a nivell tecnològic i innovador des de la Comunitat Valenciana i probablement de les més puntres a nivell espanyol. Demà és un privilegi que tinguem a PLD Space en Ontinyent i en la comarca de la Vall d'Albaida.
6: L'acte posarà el focus en la innovació i la intel·ligència artificial amb la participació, com escoltaven, de José Andrés Sánchez Bueno, de PLD Space, com a exemple d'empresa tecnològica i innovadora.
7: Un exemple d'empresa innovadora, d'empresa tecnològica que va néixer fa uns anys en dos xavals joves que tenien una idea de crear, com tal qual, coets espacials.

0: per a poder ficar satèl·lits en òrbita, i després de molts fracassos, després de molts errors, però després de no tirar mai la toalla, han sigut capaços de, en ells, a apenes una hora de la nostra comarca, a apenes una hora de la Vall d'Albaida, tindre un projecte enguany que són un referent absolutament nacional.
1: Recordem acte que celebra avui a les 6 de la vesprada al Centre Cultural Caixa Ontinyenta. Continuem a la capital de la Vall d'Albaida, perquè l'Ajuntament impulsarà demà una jornada de sensibilització dins del projecte europeu Estereotip Trap, centrat en identificar i combatre els estereotips de gènere relacionats amb les tasques domèstiques i les cures familiars.
2: L'activitat tindrà lloc a les 6 de la vesprada a la plaça de la Concepció amb el lema Fem equip a casa. La proposta inclourà un contacontes, un taller, un mural participatiu i un concert amb activitats especialment dirigides a famílies i a joves. Escoltem les paraules de Paula Soler, regidora d'Igualtat.
3: Demà anem a fer una activitat a la plaça de la Concepció, i el que volem és fer activitats en les que puguen vindre els xiquets, xiquetes i les seues famílies, i a través de les activitats que llançarem també que estiga tots els resultats d'aquest projecte.
2: El projecte coordinat per l'Ajuntament d'Ontinyent i amb entitats de 7 països europeus ha recollit més de 200 respostes a la ciutat des d'una primera fase d'investigació sobre rols i estereotips de gènere en l'àmbit domèstic.
3: Significa que el jovent d'Ontinyent, sí, i de la nostra societat ja identifica que les tasques s'han de repartir igualitàriament entre el pare, la mare, els progenitors i tots els membres de la unitat familiar.
1: I més d'Ontinyent, tenim una nova actuació urbanística al barri del Poble Nou, on han començat unes obres d'execució subsidiària amb una inversió de 50.000 euros.
2: Els treballs s'han pogut iniciar després de les gestions realitzades davant del jutjat per obtenir l'autorització necessària davant la negativa dels propietaris a executar l'actuació.
1: Escolta les paraules d'Òscar Borrell, regidor de Territori.
4: En les situacions en les quals hi ha perill per a la via pública, l'Ajuntament està invertint moltíssim en els últims anys per a subsanar aquests despreniments que puguen causar danys en la via pública.
2: Aquesta intervenció se suma a les obres que s'estan finalitzant al barri de Santa Rosa i a les que ara comencen, al carrer Tomàs Valls.
4: Després d'haver fet en Santa Rosa una actuació molt gran i després d'adjudicar també una altra actuació en la vila, ara ja comencem una actuació que ha costat molta gestió, perquè el juzgat havia de donar permís per accedir, ja que les propietats no donaren accés, i aleshores ha sigut molta gestió, però ha valgut la pena per a poder invertir ara 40.000 euros en Tomàs Valls i fer que aquest immoble subsane.
1: I en un minut recordem lo de la CB60. Són les 2:24.
5: Del 15 al 20 de setembre, Atzeneta d'Albaida viu les seues festes patronals. Gaudiu de la nit de paelles, el correfox, orquestres, mascletades, cavalcada de disfresses i actes tradicionals en honor de Sant Roc, Sant Mateu, la Verge del Rosari i el Crist de la Fe. 6 dies d'emoció, cultura i germanor per a tots els públics. Consulta la programació a les xarxes socials municipals i vine a gaudir. Atzeneta vos espera en festes.

0: Tomás Marín.
1: Primero repartimos el botín, después prendemos fuego a la ciudad. No es demasiado tarde.
2: Bueno, com bé saben, estem ja encarant la recta final d'una nova setmana, per cert, una nova setmana de competició. El per què? Perquè tenim dies a destacar, tenim dies importants, comença una nova lliga i cal contar-ho. Cal contar-ho per diverses qüestions. La primera d'aquestes. Pues que és una setmana important per als equips de la Vall d'Albaida si volen continuar amb el ritme, amb les ganes de competir, amb la il·lusió, per el debut, per exemple, de segona i tercera valència.

0: valenciana en lo que és la part de Lliga, per la continuïtat d'aquesta victòria de l'Ontinyó 1931 front a l'Atlético Sauntino, per la necessitat de sumar un més 3 en el casiller este cap de setmana a l'Atzeneta davant el Torrent, o també, com no, per les ganes que té el Benigànim de sumar també aquesta primera victòria a casa, al municipal de Benigànim, en lloc on juguen este cap de setmana. Bueno, ha repès els entrenaments a l'Atzeneta, ho va fer a la jornada d'ahir, avui de nou, entrenament preparant aquest partit al municipal de Sant Gregorio, i per altra banda, l'Ontinyó 1931 entrenarà dijous, que és avui, divendres, i també dissabte en sessió matinal, per a preparar aquest partit que es jugarà diumenge a les 11:30 del matí a la ciutat esportiva del Llevant, davant el filial del Llevant, a Bunyol. Gran partit, el que anem a tindre per davant. Bueno, esta és l'actualitat que tenim dels equips de la Vall d'Albaida, aquestes són les principals qüestions que cal contar-los, i per altra banda, pel que fa a l'àmbit poliesportiu, l'ESE d'Ontinyent ja té tancada la plantilla amb dos nous fitxatges. El pivot neerlandès Reinder Brandsma, de 2 metres d'altura i amb experiència a la BNXT League, i el base madrileny John Estrella, de 19 anys, que la passada temporada va militar a l'Elx amb una mitjana de 19 punts per partit. Els dos ja treballen a les ordres de Carles Bonet i debutaran aquest cap de setmana en un partit que es disputarà diumenge a les 6:30 de la vesprada al Fernando Rubio, davant del Burjassot, en el primer amistós de pretemporada a casa i amb entrada gratuïta. L'ESE d'Ontinyent arriba després de guanyar el primer partit de preparació davant el Tavernes Blanques per 74 a 85. Més qüestions a contar-los d'actualitat i de novetats, i és que l'organització de la pujada a l'ermita de Sant Esteve d'Ontinyent ha anunciat que la cursa s'ajorna per més endavant. Recorden que la cita estava prevista per al mes de novembre, però diverses qüestions a nivell organitzatiu han fet que aquesta cursa es cancel·lara. Bueno, estarem pendents d'aquesta informació i treballarem en la mateixa per conèixer què és el que ha passat en l'organització d'esta pujada a Sant Esteve. Però bueno, això és la mala notícia del dia, però també tenim una bona, important, sobretot per un retrobament amb les pistes, perquè l'ontinyentí Juan Carlos Ferrero tornarà al circuit ATP l'any 2027. L'ex número 1 del món i exentrenador de Carlos Alcaraz ha confirmat el seu retorn després d'un any més allunyat de la competició. Ferrero ha explicat que està aprofitant aquest temps per estar amb la família i preparar el seu pròxim projecte professional. Les contem en declaracions a Movistar Plus Deportes.
1: Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Bueno, este año tranquilo, con la familia, dedicándome a los niños que me juegan al fútbol en vez de al tenis. Y bueno, un poquito de calma y preparando un poco lo que viene el año que viene.
2: ¿Qué es lo que viene el año que viene?
1: Bueno, todavía no puedo revelar, pero bueno, creo que volveré al circuito, pero bueno, todavía no puedo decir con quién.
0: Ens alegrem moltíssim, dice retrobament amb les pistes, perquè de moment es manté en secret quin serà el jugador al qual entrenarà en aquesta nova etapa. La major de les sorts, per al tenista ontinyentí. Més qüestions. El circuit de carrers populars de la Vall d'Albaida fa parada aquest dissabte a Montaverner, amb una nova edició de la Volta a peu. La jornada començarà a les 6:30 de la vesprada amb les proves infantils, mentre que la cursa absoluta, disculpen, arrencarà a les 7:30 de la vesprada. L'organització habilitarà servei de guardarroba i també beguda isotònica per als participants. Les dutxes estaran disponibles al poliesportiu, situat al costat de l'arribada a meta. I ja per tancar, això també és una notícia que volem destacar i que tinguin tots i totes en compte, perquè el jugador d'escacs de l'Olleria, Sergi Soler, ha participat este cap de setmana en la seva primera competició internacional, el Craiova Grand Prix Ràpid 2026 a Romania, amb més de 300 participants, on ha jugat amb 3 rivals titulats i ha superat un jugador d'Elo 2063, demostrant un nivell competitiu front a contrincants de categories superiors a la seua. A més, la setmana passada, vull contar-los que també va participar al Campionat d'Espanya celebrat a Oznayo, a Cantàbria, on ha quedat en la posició número 40 entre 118 participants i el 6è d'entre les jugadores i jugadors provenients de la Comunitat Valenciana. Donem l'enhorabona a Sergi Soler. Una gran enhorabona. Bueno, avui que anem a fer el nostre ser deportiu Ontinyent la Vall d'Albaida? Doncs anem a ser clars i directes. Anem a parlar del Club Deportiu Esport Base Ontinyent, de la FEBO. Perquè avui es coneixerà el nou nom del president o presidenta d'aquest club formatiu de futbol a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Tots els pares i mares de jugadors del club podran votar avui, de 5 a 8 de la vesprada, en els camps de la Puríssima. I què anem a fer? Anem a parlar en primer lloc amb Lorena Ríos, endavant del projecte Som Febo, i per altra banda anem a parlar de la qüestió de la candidatura de David Moya, que encapçala aquesta amb l'eslògan "La escola és de tots". Anem a fer un repàs a totes les qüestions que envolten el seu programa electoral en aquesta candidatura i en aquests dies que han estat moguts a les oficines de la FEBO. Agafem aire i saludem ja, en primer lloc, a Lorena Ríos.
2: La desigualtat viu a casa. Davant d'això, fem equip. Divendres 18 de setembre, de 18 a 20 hores, a la plaça de la Concepció, contacontes, taller, mural participatiu i concert per a construir una llar més igualitària. Fem equip a casa. Ajuntament d'Ontinyent. Stereotype Trap. Cofinançat per la Unió Europea.
3: Estás escuchando Radio Ontinyent Cadena Ser. Recuerda que además del 89.5 FM y 1602 de onda media, también puedes encontrarnos en radioontinyent.com, en la app de la Cadena Ser seleccionando Radio Ontinyent y ahora también en Alexa. Solo tienes que decir pon Radio Ontinyent, siempre contigo, estés donde estés.
0: I comencem amb les entrevistes que us comentava a l'inici d'este Ser Deportivo Ontinyent la Vall d'Albaida, perquè, com bé sabem, avui és un dia important o importantíssim per al Club Deportivo Esport Base Ontinyent, els que no coneguen aquest nom, la FEBO, perquè els pares i mares dels jugadors i jugadores, els socis i sòcies d'aquest club, estan cridats a les urnes per decidir qui assumirà la presidència del club fins a l'any 2030. Hi ha dues candidatures, i una d'elles és la que encapçala Lorena Ríos, amb el lema Som FEBO. Lorena, què tal? Molt bona vesprada.
4: Bona vesprada, Tomàs, com estàs?
0: Encantat de saludar-te i, com no, donar-te les gràcies, agrair-te que estigues així nosaltres en directe al nostre Ser Deportiu Ontinyent, la Vall d'Albaida. Un plaer.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Bueno, com no, la pregunta del milió. Com arribeu a aquest dia? Quines sensacions teniu abans d'afrontar una votació que va decidir el futur del club durant els pròxims 4 anys?
4: Ha sigut un camí complicat. N'hi ha que donar este xicotet detall que... No ha sigut tan esperat, tan idíl·lic com volíem, però havem arribat al punt final i estem molt contents i orgullosos del recolzament tan gran que hem tingut per part de les famílies, dels pares i mares membres del club. Així que tenim una posició molt, molt positiva per a esta vesprada.
0: Què us va portar a donar el pas i presentar una candidatura per assumir la presidència de la FEBO i també preguntar-te què penseu que necessita el club en aquests moments?
4: La idea és de tots els socis i socis per igual. Entres a les instal·lacions i veus que no s'ha fet ninguna millora en ningun dels últims anys, de que hi ha una política de forma del club que no s'estima el club, o sigui, no hi ha identitat de club i ser orgull de quan vas a algun altre poble i dius jo sóc de la FEBO. I això és la iniciativa inicial, de veure que no s'estava reinvertint res en els xiquets, en els clubs, i això és el que va motivar a la gent a reunir-se per a formar esta candidatura.
0: Lorena, com no, m'agradaria preguntar-te per la teva junta directiva, en quines persones pues, has presentat aquesta candidatura, i si es pot explicar un poquet com va formar-se aquesta junta directiva, si al final dels comicis d'esta vesprada hi sou elegits.
4: Pues el nostre equip està format per 9 persones, tots membres del club, en el qual tenim una ramificació en tots els nivells deportius, des de l'amateur fins al prebenjamí, tant en el masculí com al femení. Vol dir que tenim capilaritat a tots els extrems del club i està formada per gent tant del món deportiu com el futbol. Per exemple, tenim a Juanjo Pereira, que ha estat fent com a jugador de futbol d'alt nivell, a segona regional. O, per exemple, en el meu cas, jo sóc sponsor de la FEBO durant anys i sóc CEO d'un gimnàs del poble. A més, te contem en estudis financers, tant Pablo com jo, que els dos som llicenciats en ciències econòmiques i empresarials, i gent del món d'empreses del poble, com pot ser Maria José o pot ser Jaime, el qual ens ajudarà a millorar les instal·lacions públiques. I després gent que està molt, molt vinculada al club, com Maria José, que porto 12 anys com a membre del club, i membres que portem de l'anterior junta directiva, com pot ser Jordi i Maria, que ens porten ja el coneixement intern i l'experiència, i com no, Maria Àngeles, que té una red de coneixements, és molt volguda pel poble i també està molt, molt vinculada a l'estaf femení. Així que tenim una capilaritat molt gran i som pares i mares del club.
0: El vostre lema és Som Febo i parleu de reinvertir en els fills i filles. Quan parleu de reinvertir, en què es tradueix concretament aquesta idea? Quines serien les primeres decisions que prendríeu?
4: A veure, com bé diu el lema, reinvertir en els xiquets vol dir que tots els ingressos i tots els beneficis del club vagin directament als xiquets. Nosaltres plantegem una nova estructura deportiva amb major qualitat, amb menys duplicitats i les responsabilitats queden clares. El cost anual de l'estaf directiu és massa elevat i nosaltres plantegem un nou estaf deportiu en el qual són un equip i les tasques queden dividides entre tots per manera igual. A dia d'avui hi ha un estaf deportiu en el que el cost supera pràcticament els ingressos de les quotes dels xiquets. A banda, tenim, com bé se sap, un equip amateur tant masculí com femení, el qual tots els gastos està sufragant-los els propis xiquets, les quotes dels xiquets, i nosaltres plantegem dividir en tres partides la comptabilitat. Per una part, l'amateur masculí, femení i el club. I el que estem dient és que els amateurs tenen que autofinanciar-se, buscar sponsors, buscar patrocinadors i que de la quota dels xiquets no recaiga el cost d'aixòs amateurs. Aquestes són les idees pràcticament centrals de la nostra proposta, en el qual l'estalvi que es farà en aquesta reestructuració s'invertirà directament en les millores d'instal·lacions, en millores de metodologia, millores d'equipament, i tot es reinvertix per al club i per als xiquets, que aquest és el nostre lema.
0: Parlaves d'aquesta nova reestructuració esportiva, et preguntava abans. Clar, m'agradaria conèixer a aquestes persones. En porteu unes quantes, segons la candidatura i el que pugui llegir als vostres documents que ho anem presentant al llarg de les passades jornades. Explica'ns un poc quina és la nova estructura esportiva que voleu dur a terme pel que fa a les persones que estaran al capdavant.
4: A nivell esportiu, nosaltres preparem una nova estructura, ¿vale?, en el qual no tenim una persona encapçalant aquesta estructura. Com jo abans he dit, som un equip de treball, tant la junta directiva com la junta esportiva. Nosaltres dividim, per una part, la metodologia, en el qual tenim dos persones, tant per la rama masculina com femenina, que apostem molt per el femení, encapçalat la metodologia per Rafa Cebrián i per Rocío Herbas. Els dos en grans títols. Actualment Rafa està com a segon entrenador de l'Ontinyent 1931. Volem que aquest conveni s'afiança un poquetet més. I Rocío, que conta un gran història futbolístic en el món femení. Per altra banda, contem en Omar, que és una persona molt estimada dins del club, com a seguiment deportiu, ell s'encargarà de les llicències, de controlar els jugadors, de que tot s'estiga fent, que els partits vagin endavant conforme toca, complint la metodologia que plantegem. Apostem per la preparació física, en la qual tots els xiquets i tots els membres del club tinguin aquesta preparació física, el qual serà per a millorar la tasca dels entrenadors, perquè vindrà ja totalment dissenyada acord de les categories, en les edats, tot acord i tot en la mateixa filosofia de preparació física global. I després tenim la divisió de futbol 11, futbol 8 i futbol femení. Encapçalant el coordinador de Futbol 11 tenim a Víctor Navarro, que suma moltíssima experiència, és professor d'educació física, en readaptació de lesions deportives, Víctor Navarro. Per part de coordinació de Futbol 8 plantegem a Kevin Moran, que és llicenciat en CAFAD, és jugador de futbol sala en lligues molt altes de divisió, i del món del femení arrastrem el que ja portem, que estem molt orgullosos de com s'estan fent les coses en el femení, Laura Periway, que és coordinadora del futbol femení, i junta Rocío Herbas, com bé havent dit antes, estan encapçalant les llistes del món femení en el nostre club.
0: Clar, aprofita que has parlat del futbol femení. Enguany és un any molt especial per al club, perquè estem en Lliga Autonòmica Valenta, se debuta en aquesta categoria després d'una temporada que fa espectacular, invictes, ho recordo, perquè ho tinguin en compte tots els nostres oients. Volia saber ixa funció i, sobretot, ixa coordinació que aneu a realitzar. Quin paper ha de tindre per a vosaltres el futbol femení des del projecte del club i com aneu a fer-lo créixer?
4: Bueno, jo ja començant en que sóc dona, i crec que això juga un paper molt important. Soc mare de 5 fills, 4 d'ells en el club, i aposto molt pel femení, i perquè no és futbol femení, sinó són futbolistes.
0: Sí.
4: I tenim parlat en l'àmbit institucional, tenim molt d'interès en aportar mitjançant finançament per al desenvolupament d'este futbol, d'estes futbolistes, i tenim planejat moltes reunions a l'àmbit institucional per a que puguen afavorir que siguin creixent les dones al nostre club.
0: Un club de futbol base no és només competició, també hi ha famílies, entrenadors, educadors i, sobretot, i crec que és el més important, xiquets i xiquetes. Quin model de club voleu construir més enllà de resultats esportius? Pel que fa als valors.
4: Nosaltres tenim uns compromisos ordenats per al canvi, en el qual volem que el club seguisca en tots una metodologia comú, independentment de si jugues en una categoria, si formes part d'aquest equip, els A sempre s'han dit que són els millors, no, així formem xiquets, formem jugadors. Tots tenen el mateix dret, tots participaran en els mateixos events, cada un acorda en la seva categoria. Tots tindran accés i dret a lo que podem aportar el club a nivell de fisioteràpia, a nivell de nutrició, de prevenció, de psicologia, tots per igual. Lo que aportem és una gran comunicació a les famílies, perquè fins ara la comunicació, això ja com a mare, donava molt que desitjar, perquè no arribaven els missatges, no arribaven en claretat, no sabies què passava dins del club, i ara nosaltres obrim a ser més partícips en els a famílies, als pares, en la presa de decisions, en què invertir en estos ingressos que podem generar al club, en què volen les famílies que siguem beneficiaris per als xiquets. Volem activar els convenis, millorar els campus, que els xiquets vinguin als campus d'estiu feliços, en ganes, en noves coses que aportar, que fins ara el club s'ha quedat un poquet obsolet, perquè, com bé ha dit, arrastra i continua arrastrant, i volem continuar arrastrant aquello que portem anys veient que va en decadència. Volem millorar les instal·lacions, també volem que els xiquets tinguin aquello que no tenen, millorar els vestuaris, per bé dels xiquets, que és aigua calenta, tinguin drets tots els xiquets de l'aigua aixa calenta, que tinguin una fonteta d'aigua, perquè quan fa molta calor els xiquets puguen beure, tinguin moments que no tenien aigua. Moltes coses, aquestes manques que no tenen petos, no tenen porteries, doncs vegem que ahí n'hi ha molt per fer, molt per fer. I sobretot també sentiment de club, que estiguem orgullosos de pertenèixer a aquest club, al club del nostre poble.
0: I parlant de les famílies, ja m'esmentaves a grosso modo com voleu canviar la relació entre el club, entre els pares, les mares, el club, però clar, com voleu fer que participen en aquest dia a dia a l'escola? Què teniu plantejat des de la vostra candidatura?
4: Bueno, de moment ja hem plantejat una novetat que no n'hi ha en el club. Volem crear un decàleg que se donarà des del moment zero, tant de jugador per a famílies, per a entrenador. Ahir ja s'estipula com va muntar-se, com se distribueix cada xiquet, per què va en este equip, per què no va en este, quines normes tenen que complir tant els jugadors, puntualitat, les dutxes, els pares, el respecte a l'entrenador. Tot això, aquesta informació ja serà traslladada als pares des del primer moment. Plantegem unes reunions formatives a l'inici, a meitat i a final de temporada, que ara no se fan, en el qual es conta què anem a fer, per què estarem en este grup, a meitat temporada, com estan veient-se les coses, i a final temporada com havem fet la conclusió i el cierre de la temporada. Plantegem també una reunió setmanal en el qual un pare, va cita prèvia, pot sol·licitar parlar en coordinació, en direcció, en l'entrenador, per a que mos faci i mos transmitisca quines necessitats tenen a nivell de família, d'equip, si veuen alguna manca, alguna cosa que està passant, per a arribar i enterar-nos, que a dia d'avui no, tampoc n'hi ha. Una comunicació molt més útil per WhatsApp, per les redes socials, quan hi ha una convocatòria de partit, pues que s'estipule tot ben explicat, tot ben comunicat i amb molta transparència per als pares. I com bé he dit, que siguin partícips en la presa de decisions de les millores per al club, en les assemblees, invitar-los a que vinguin a les assemblees per a que puguen destinar les millores per al club en el que ells creuen que siga millor per als pares. Una escola partícip.
0: I ja per tancar, a veure, no som inodor, no vaig a contar-te un minut com si fos una política, però clar està que crec que quan arriba un dia d'aquestos i hi ha dos candidatures al cap i a la fi, el que ens agrada fer és com el nostre minut d'or per tancar aquesta xerrada. I volia plantejar-te este minut d'or, este missatge final, fent esta qüestió, per què creieu que les famílies haurien de confiar en el vostre projecte per a dirigir-la a FEBO fins a 2030?
4: El minut d'or és ben fàcil. Porta molts anys el club estancat. Si continuem en la mateixa metodologia, les mateixes persones, com s'està plantejant, jo crec que el club no evoluciona. És molt fàcil dir en el paper i dir anem a fer. I la meva pregunta és, per què no s'ha fet hasta ara? I com van a fer estos canvis que plantegen? Augmenten personal. Com van a pagar-ho? Si a dia d'avui, en els ingressos que té el club, no es poden fer millores. Nosaltres plantegem el canvi, som el canvi. I està clar que a lo desconegut tot el món té por, però nosaltres plantegem una reestructuració en qualitat, en persones. Som famílies com vosaltres. Estem amb moltes ganes de canviar les coses, amb molta il·lusió, i amb moltes ganes de reinvertir en els vostres xiquets, en els nostres xiquets, que realment són els importants. Així no parlem de figures, no parlem de persones ajenes al club. Parlem dels xiquets, en reinvertir tot aquello que és el seu dret, que per això estan ahí, que fan el club més gran, que formen part de la nostra història i som el futur del club, els xiquets. Tot per ell i per ells.
0: Lorena Ríos, un plaer parlar amb tu i molta sort per aquesta vesprada. Gràcies.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
5: Atención, se declara oficialmente el estado de supervivencia veraniega.
6: Prepárate en Bricochimo. Para las noches más calurosas, ventilador de techo de 3 aspas por solo 50 euros. 4 aspas por 69,95 euros. Para los que todavía trabajan, los nuevos tuppers de aluminio aptos para el microondas. Y para los que ya estáis de vacaciones, bolsas térmicas para playa, neveras, ventiladores de cuello. En Bricochimo te puedes preparar para cualquier alarma veraniega. Bricochimo, Avenida El Match 65, Ontinyent.
7: A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
8: Alexa, pon las noticias de la SER.
7: ¿Qué haces, Carlitos?
8: Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice, Alexa, pon las noticias de la SER.
7: Muy listo tu padre.
9: Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
10: Alexa, pon las noticias de la SER.
9: Cadena SER. Dicho y hecho.
0: Com us contava abans, avui els pares i mares del Club Deportiu Esport Bassa-Ontinyent tenen la paraula, socis i sòcies. Entre les 5 de la vesprada i les 8, els camps de la Puríssima podran votar per decidir qui estarà al capdavant del club fins a l'any 2030. Una votació amb dues candidatures i dos projectes diferents. Un d'ells és el que encapçala David Moya, amb el lema La escuela es de todos. El saludem ja al nostre ser deportivos. David, què tal? Molt bona vesprada.
11: Hola, molt bona vesprada.
0: Moltíssimes gràcies per atendre'ns i treure aquests minutets a unes hores d'inici de les votacions. Moltes gràcies, David. Bueno, volia començar, com no, preguntar-te per aquest dia, que és especial, és diferent. Com arribeu al mateix? Quines sensacions teniu abans d'afrontar una votació que decidirà el futur del club durant els pròxims 4 anys?
11: Pues una, pues molt tranquil·la, perquè això no és una cosa que tinguem que elegir nosaltres. Això hem que elegir els pares, el que vulguin triar els pares. Si continuar en una escola per a tots els xiquets i xiquetes en la mateixa igualtat o l'altra part, que és la de Lorena.
0: Què vos va portar a donar el pas, este gran pas de presentar-vos a la presidència del Club Deportiu Esport Bassa-Ontinyent? Què penseu que necessita el club en aquests moments?
11: No sé, el club portem ja uns anys siguent nominat per la Comunitat Valenciana com una de les millors escoles. Entonces no veig jo la diferència de canviar-ho tot tan radicalment. Nosaltres contem amb la figura del nostre director deportiu, Pasqual Donat, que és la millor persona, crec jo, que està per dirigir aquesta escola. Mm-hmm. És un referent per a tots els xiquets i xiquetes per el que ha sigut ell.
0: També, com no, en relació a lo que necessita el club, parleu de continuïtat, no? De continuar en eixa línia que duguem portant durant els últims anys, no?
11: Sí, sí, portar aquesta línia, anar millorant, volem millorar les instal·lacions, volem millorar el tracte en els xiquets, que els pares puguen arribar més a nosaltres i vamos, això és el que tenim nosaltres previst, que no, disfruten els xiquets i les xiquetes, que són els que tenen que disfrutar d'aquest deport tan bonic.
0: El vostre lema és l'escola és de tots i parleu d'una escola més social, més participativa, transparent i oberta als pares i mares. Com voleu convertir aquestes paraules en actuacions concretes, David?
11: Pues que els pares, quan tinguin algun problema, puguen arribar a nosaltres per intentar resoldre-lo i que el que estem comentant, que sí que es puguen disfrutar del futbol, que és un deport molt bonic i, vamos, és el que nosaltres volem. Que puguen arribar totes les famílies, que es troben com una família i no com una competició, n'hi ha que competir i n'hi ha que... I tal, però que puguen arribar a moratros i poder solucionar els problemes que puguen tindre els pares.
0: També una de les idees que, en les que poseu el focus en la vostra candidatura és la de donar més protagonisme al que són les famílies, com bé esmentaves. Com hauria de canviar aquesta relació entre directiva, entrenadors, pares, mares, i fins on hauria d'arribar aquesta participació?
11: Pues volem ficar una figura perquè tinga pues, un busó de sugerències quan els pares puguen transmetre els problemes que vegin o que tinguen, que vegin que es pot canviar això, tal, i el poder arribar a escoltar-los a tots.
0: També parleu vosaltres en el que és el vostre programa, per dir-ho d'una forma d'aquesta candidatura. Parleu d'aspectes com poden ser la humilitat, la convivència, el respecte i la igualtat d'oportunitats. Com es traslladen aquests principis al dia a dia d'un club amb tants xiquets i xiquetes i amb equips de diferents edats i nivells? Com es fa? Què és el que teniu pensat per aconseguir traslladar aquests objectius a una realitat des de la FEBO?
11: Pues tindre prou comunicació en el staff tècnic, que jo crec que s'havia perdut prou, que ells mos comenten els problemes que n'hi ha, les diferències que n'hi ha, els pares per la seva part igual, i vamos, és continuar en el ritme que estem continuant aquesta escola, que puguem tots els xiquets disfrutar del futbol, els fins de setmana, volem tindre també amb implantar una xica perquè siga nutricionista, volem ficar un metge que siga els dies de partit allí, per si hi ha algun problema amb algun xiquet, i, vamos, millorar un poquet tot.
0: En l'àmbit estrictament esportiu, David, quin model d'escola voleu? Què vos agradaria mantindre del funcionament actual i què considereu que caldria modificar, que caldria millorar, anem a dir?
11: Millorar, pues, no sé, millorar, estem nominats dos vegades una de les millors escoles de la Comunitat Valenciana en el tema esportiu. De competitivitat i tot, no crec que n'hi hagi que millorar massa. Continuar confiant en el nostre staff.
0: Com ha de ser la relació amb els entrenadors i les persones que treballen en l'àrea esportiva? Quin paper voleu donar-los des de la presa de decisions del club? Sobretot el pel que fa als entrenadors.
11: Volem tenir un representant de coordinació dins de la Junta per a que puguem transmetre molt els problemes que tenen els entrenadors en algun pare, això, i nosaltres poder arribar a les famílies.
0: També compteu amb el suport de l'actual director esportiu, que és Pasqual Donat. Què significa per al vostre projecte comptar amb aquest suport i també quina continuïtat o canvi plantegeu respecte al treball esportiu que s'ha fet fins ara? Sobretot amb aquesta continuïtat de Pasqual Donat, què voleu?
11: Doncs pues tenim, hem acordat amb el Villarreal preparar-nos ells una tecnificació en un encarregat de tecnificació que serà el Jorge Corella, que l'hem incorporat també a l'estat tècnic, i intentar que els xiquets puguen tenir una tecnificació tots per igual, que puguen entrar dins de les cotes que paguen els xiquets, no privatitzar una tecnificació a part, que la tinguin incluïda dins del nostre projecte.
0: Quines serien les vostres prioritats en l'àrea esportiva durant els primers mesos de mandat?
11: Pues de moment, veure de quadrar-ho tot, perquè ha estat prou de desestructurat des d'aquest últim any i el test que portem ara entre el programa electoral, i va a veure si podem reconduir-ho tot a que continuï siguent com ha sigut hasta els últims 5 anys.
0: Com voleu garantir que tots els equips i totes les categories reben una atenció adequada, tant en l'àmbit esportiu com el formatiu, que també és important en una escola de futbol?
11: Pues per això hem proposat també al Jorge Corella, que és psicòleg deportiu, perquè si n'hi ha alguns problemes es pugui encarar-se a les famílies, als pares, i que ens transmetisca els problemes que n'hi ha.
0: També és important, i s'ha parlat molt en el que ha sigut aquesta campanya, anem a dir, de candidatures, respecte al paper que deu agafar el futbol femení dins de la pròpia FEBO, dins d'aquest projecte de club. Teniu previstes mesures concretes per al que és el futbol femení? Teniu alguna idea pensada per a impulsar-lo?
11: El futbol femení és que deu anar tot unit al futbol masculí, no té per què n'hi haurà ninguna diferència, té que portar tot per igual. Volem que siga tot, estigui dins del mateix bloc. No ser director deportiu, té que ser el director deportiu tant de masculí com de femení. I ell tindrà la seva coordinadora perquè li transmeti els problemes que n'hi ha i portar-ho tot igual. No volem diferenciar ni de xiquets ni de xiquetes, que siguin tots igual. Tot és una escola, és la mateixa escola, és una família.
0: Un dels reptes habituals dels clubs de futbol base és trobar i retenir entrenadors i formar-los adequadament. Quina proposta teniu en aquest sentit pel que fa al treball esportiu dins de les banquetes?
11: Pues tenim acordat el que t'he comentat, a part de la tecnificació que hem acordat amb el Villarreal, també hem parlat de que pues, aniran entrenadors nostres allí a les instal·lacions del Villarreal perquè tinguin allí un millor funcionament, l'expliquen un poquet i tinguin més experiència i de veure com treballa l'escola del Villarreal.
0: Com voleu millorar vosaltres la comunicació del club amb les famílies, amb els jugadors, amb les jugadores, a banda d'aixes principals idees que m'has esmentat abans i també aixa continuïtat respecte a com s'estaven fent les coses a hores d'ara en el club, quina és la idea que teniu en ment per a continuar millorant aixa comunicació interna entre tots els agents de la FEBO?
11: Com millorar? Han tingut ja, atenguent-los millor els pares, sentir-los els seus problemes que puguen tindre i les seves diferències, i m'agradaria inclús incorporar alguns pares de diversos equips perquè estiguin ells també al tanto de veure les diferències que estiguin en la nostra junta.
0: Volia preguntar-te també, és important perquè al cap i a la fi també, com no, hi ha que parlar de la finançació a nivell local i pel que fa a les institucions, i volia saber respecte a la relació que se vol mantindre amb les diferents entitats com poden ser l'Ajuntament, les empreses col·laboradores i altres entitats esportives d'Ontinyent. Com va ser aquesta relació? Com aneu a reforçar-la?
11: Pues de moment anem a veure com està el tema, perquè jo hasta que no entre no sé la relació com estava la relació. Ara quan entrem, pues, reunir-se amb ells, a parlar amb ells, buscar més sponsors, buscar sponsors perquè els nostres amateurs es financin sobre l'sponsor, no costi a part de l'escola, i vamos a veure com s'ho trobem.
0: Com penseu que garantir que el club siga accessible, independentment de la situació econòmica de cadascuna?
11: Per intentar ajudar a col·laborar a les famílies, perquè sempre hi ha famílies que potser fins i tot no poden arribar, per intentar buscar solucions. Amb patrocinis, conforme siga, però buscar solucions.
0: Quins indicadors aneu a utilitzar en un futur per saber si d'ací a un any siguin elegits com a nova junta directiva de la FEBO per a continuar i per a saber com no, si el vostre projecte està funcionant? No sé si teniu alguna idea respecte a objectius a futur, si és vostè com a candidat i com a president de la FEBO.
11: Objectius com a futur?
0: Sí.
11: Volem com van passant. La veritat que fins al moment problemes n'havien negut. Estos dos anys han sigut els últims que n'hi ha hagut, els problemes que n'hi ha hagut. Però ja ha estat en la junta directiva de Miguel Ángel Molina i el club ha funcionat, jo crec que prou bé.
0: Si avui es pareixi mares vos donen la seva confiança, quina seria la primera decisió que prendria com a president?
11: Uf. Bueno, però no ho sé, de moment és començar, que tenim les competicions ja a punt d'arrencar.
0: Això sí.
11: Que arrenquen i veure a les famílies, si mos donen l'apoyo, pues, intentar no fallar-los.
0: I ja per acabar, David, volia preguntar-te, bueno, volia fer-te la consulta respecte a lo que és el famós minut d'or quan parlem d'una campanya, no? Això no és una campanya a nivell electoral de l'àmbit polític, és a nivell esportiu, però clar, és que hi ha dos candidatures i que esta vesprada, d'ací una estona, se va anar a votar a les urnes de la Puríssima. M'agradaria que fera el seu minut d'or amb aquesta pregunta. Per què creieu que les famílies haurien de confiar en el vostre projecte per dirigir el Club Deportiu Esport Base Ontinyent fins a 2030?
11: Pues perquè el nostre projecte, el que diem, no volem ninguna discriminació, volem que tots els xiquets i xiquetes estiguin contentes, disfruten del deport, com és en aquest cas el futbol, i no tindre ninguna diferència entre xiquets i xiquetes, que tots els xiquets disfruten del futbol, siguin tots l'escola de tots i per a tots, sense ninguna discriminació.
0: Doncs David,
11: això volem el vot.
0: David, volia donar-te les gràcies per atendre'ns, per passar aquests minuts al nostre Ser Deportiu Sontinyent, la Vall d'Albaida, i com no, desitjar-te la major de les sorts per a aquesta vesprada. Un plaer conèixer i un plaer xerrar amb tu.
11: Pues moltes gràcies, Tomàs.
12: Todos los días a las 8:30, hora 25 Deportes con Gallego.
13: En media hora los resultados, las noticias, los sonidos del día y las opiniones que importan, la de los oyentes y la mía también.
12: Hora 25 Deportes a las 8:30 en la SER.
14: Y al 7:20 obrim la ventana de la Vall d'Albaida amb Esteban Arroyo.
0: Ja saben, dia importantíssim per a la FEBO, per al Club Deportiu Esport Base Ontinyent. Poden anar a votar, pares i mares, de 5 a 8 de la vesprada als camps de la Puríssima al llarg d'aquesta jornada. Poden recuperar les entrevistes a la web de Ràdio Ontinyent, a l'app de la SER, si seleccionen Ràdio Ontinyent, i, com no, als nostres podcasts, sobretot a aquesta, de SER Deportiu Ontinyent, la Vall d'Albaida. A més, tenen una web realitzada amb aquestes xerrades. Bueno, abans d'acomiadar-nos, una notícia d'última hora. Ja coneguem el perquè s'ha ajornat, anem a dir ajornat, la pujada a Sant Esteve, perquè les dates no tenien compatibilitat, per una incompatibilitat. És a dir, que la mateixa es farà entre els mesos de febrer i març, per a que ho tinga tot en compte de cara a aquest esdeveniment esportiu tan important per a Ontinyent i la Vall d'Albaida. Nosaltres el que tenim que fer és acomiadar-nos. Bueno, ha estat un dia molt interessant, hem conegut dues propostes diferents, però amb dos interessants. Ara cal que les persones que tinguin dret a vot tinguin la que més li agrade. No podem dir més, la màxima objectivitat possible en amb dos entrevistes. Com sempre, volem donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. A les 7:20 de la vesprada tenim la ventana on tinguem la Vall d'Albaida. Em toca parlar de més qüestions relacionades amb la nostra comarca. I demà a les 3:20 arriben les prèvies, perquè és divendres. Arriba el cap de setmana i tenim moltes ganes de contar-los què és el que va a passar en els diversos camps de la Vall d'Albaida i també on els nostres equips tinguen a canar per a defendre el seu escut. Que tinguin una meravellosa jornada. Adeu!

0: soy como un cuento.
1: Así hemos llegado a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
2: La ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
3: Molt bona vesprada, benvingudes, benvinguts, vesprada de dijous, i avui anem a parlar de festa, sí, de les festes patronals de Atzeneta d'Albaida, o parlarem de seguida amb la seva regidora de festes, amb Esther Ortiz. Escoltarem també una nova edició de Les Veus de la Vall. Avui ens dona la seva opinió. Avui participa en aquesta secció Juan Antonio Alcaraz. I després, previsió meteorològica i l'últim repàs a l'actualitat de la Vall d'Albaida. Per exemple, que ahir es va presentar la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida, la seva 41 edició, que tindrà lloc del 5 al 8 de novembre. Doncs tot això és el que tenim preparat per a estos quasi 20 minuts que ens queden per davant. Benvinguts.
4: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
3: A Atzeneta d'Albaida continuen les festes, sí, després d'unes setmanes amb els moros i cristians i diferents propostes culturals i esportives, ara arriben les festes patronals, amb Sant Roc, Sant Mateu, patró d'Atzeneta, la Verge del Rosari i el Crist de la Fe i del Mont Calvari com a protagonistes. Uns dies que combinen tradició, actes religiosos, música, espectacles i activitats per a totes les edats. Per conèixer com s'han preparat aquestes festes i tot el que han programat, parlem amb Esther Ortiz, regidora de festes de l'Ajuntament d'Atzeneta d'Albaida. Bona vesprada, Esther.
5: Hola, molt bona vesprada. Moltes gràcies per cridar-me i per poder explicar un poquet el que anem a fer aquesta setmana.
3: Primer que res, Atzeneta, com deia, porta ja unes quantes setmanes immersa en les festes. Com s'està vivint el poble aquest període tan intens?
5: Pues es viu el que tu dius, molt intens. Es van començar amb la fireta d'artesania, que és coses típiques, artesanals, danses, rondalla. El cap de setmana passada van ser moros i cristians, que també va estar molt bé. L'entrada enguany ha sigut un èxit. I anem a començar el que és ja la setmana grana. Anir ja van començar en les paelles.
3: Uh-huh. Com tu deies, ara arriben les festes patronals. Quin és l'espírit que respira als carrers d'Atzeneta?
5: Bueno, així la veritat és que és un espírit molt bonic, perquè és un poble, és un poble xicotet, la gent estem molt engermanats, ho vivim molt bé, s'ajudem uns en altres. Això és el que més m'agrada d'aquest poble, que som germans, com a germans.
3: Avui dijous és un dels dies grans, el dia de Sant Mateu, patró d'Atzeneta, que en el que en aquesta jornada està un acte, diria jo, diferent, que no es veu en moltes localitats, com és l'alçament de banderes i després eixe passacarrer de la Unió Musical d'Atzeneta. Quin paper té la música dins d'aquestes festes?
5: Buah, pues jo crec que no soles en Atzeneta, en tots els pobles de la vall, el que és la música és l'ànima de la festa, val? La banda de música és l'ànima de la festa. Tu ja saps que música igual a festa. Pues bé, avui dia Sant Mateu, pues ja saps que fem, és el nostre dia, es fa com una missa xicoteta al nostre patró i després anem a l'Ajuntament on es fa una alçada de banderes i d'allí pues, ja la Unió Musical d'Atzeneta fa un passacarrer amb

0: nadors.
1: Esta nit, teatre infantil, espectacle de varietats i l'orquestra La Óxido.
0: La Óxido.
1: És una combinació, combinar aquests actes més tradicionals amb les propostes més lúdiques i també per a que diferents generacions, no?, disfruten de les festes.
0: Sí, sí, comentar també que pel matí, val, n'hi ha activitats infantils, n'hi ha un parc infantil, com el que són colxonetes, i per la vesprada pues, també hi ha un acte infantil, un teatret, després a les 11 un espectacle de varietats per a la gent més gran, i després per a la gent més jove, com tu ja has dit, pues, vindrà l'Óxido. I és un dia gran també per a nosaltres perquè és el dia de quintes, així es diu dijous, dia de quintes, que és on s'enjunten totes les quintes a sopar.
1: Divendres arriba el torn de la Verge del Rosari amb l'ofrena de flors, gegants i cabuts i la processó.
0: Sí, així pues, es comença el que és l'ofrena, és algo molt bonic perquè van molts xiquets en el seu ramet, van les dames, els festers, i portem també el que tu dius, la música, que és molt important en festes. Una volta arribem a l'església, es fa l'ofrena i després ja el que és la professó. En acabar la professó es tira un castell.
1: Uh-huh. I també està el correfocs, no?, d'Armidam, d'allà lo de Malferit.
0: Sí, sí, tenim un correfocs a les 12 de la nit, que l'organitza, com tu ja has dit, Armidam d'allà lo de Malferit, que ja ho va organitzar l'any passat i ens va agradar moltíssim i enguany repetim. I després, pues, a les 12 i mitja, macrodiscomòbil, que ara està molt de moda, no?, de la macrodiscomòbil, que a la gent jove li encanta.
1: Sí, és una oportunitat, no?, perquè el poble isca al carrer i disfrute fins ben entrada la matinada amb la música.
0: Sí, sí, és una llàstima perquè marca au ja, no sé com ho tindrem exactament, però sí, és una manera de que la gent es trobe pel carrer, ja siga d'ací com dels pobles del voltant.
1: Dissabte és el dia del Santíssim Crist de la Fe i del Mont Calvari, està la tradicional baixada, una de les jornades, podríem dir, tu em corregisses si no és així, amb més càrrega sí, simbòlica i religiosa, no? Què significa sí, aquest dia per a Geneta?
0: Pues per a Geneta suposo que és el dia més gran, val? El dia que traguem el nostre Crist. La baixada és, el Crist està tot l'any en l'ermita i és l'únic dia que s'abaixa a l'església, a les 10:30. Uh-huh. I el deixem allí, es fa una missa i després acudim tots a lo que és la plaça del Calvari, on es farà una mascleta. I de vesprada pues, ja es fa lo que és la baixada. Val? Mentira, t'enganye.
1: La puja, perdona.
0: Es fa la puja i el tornem a deixar allà en l'ermita i ja fem pues, lo que és el castell de focs. La veritat que és un dia molt emocionant i molt bonic, sobretot l'entrar a l'ermita del Santíssim Crist.
1: I després hi haurà novament música per a amenitzar el cos i continuar
0: sí,
1: passant
0: sí,
1: la nit, no?
0: Sí, sí, novament música en l'orquestra Mito i després discomòbil, fins a fer-se de dia. Per aquell que vulga, que no tinga prou, pot després fer-se de dia i anar a esmorzar, si vol.
1: Diumenge arriba el Crist de la plaça, també és una jornada
0: sí, sí,
1: amb màgia, actes religiosos, focs artificials.
0: També. Este dia concretament es fa de vesprada, val? Es fa en la plaça del Calvari i ve pues, una actuació de màgia, sempre es fa una actuació per a xiquets i després es fa pues, com una processó i en acabar pues, un altre castell de focs d'artifici i ahir ja posem fi a les festes.
1: Esther, si tingués que recomanar a algú que no coneix les festes patronals de Geneta, que acudir a un dia, quin li diries que anara?
0: El
1: millor és que vagin tots els dies, però
0: sí, sí, perfecte, sí.
1: Si hi haguera que triar, si hi haguera que triar un dia,
0: pues jo triaria la vesprada, la baixada, mentira, perdó, altra volta. La pujada del Crist, l'entrada de l'ermita, és molt molt emocionant, molt. I jo triaria això, que és personalment és el que més m'agrada a mi.
1: Sí, i més enllà de la programació, darrere d'unes festes així hi ha gent que treballa en preparar-les, en que tot estiga... pues, si n'hi ha que muntar un escenari, si n'hi ha que netejar els carrers, no? I hi ha gent que treballa de manera visible, però a vegades no se'n recordem d'ells, no?
0: Sí, n'hi ha moltíssima gent darrere que no es veu, com tu dius, és que netegen carrers, és que munten escenaris, els càterings que poden vindre, n'hi ha moltíssima, moltíssima feina, els festers, les dames que també, encara que isquen, també han tingut el seu treball durant tot l'any, les clavarieses, que gràcies a elles també el que és l'ermita pot estar en condicions per a que el Crist puga eixir i entrar. La veritat que n'hi ha darrere molt de treball, molta gent que no és visible, però que és essencial.
1: Una última pregunta, Esther. Què li diries a veïns, veïnes i també a la gent de la resta de la comarca, de la Vall d'Albaida, per a aquests dies s'acosti a Atzeneta i gaudisca de les festes?
0: Bueno, pues que així esperem a tota la vall. Som un poble de germanor, som acollidors i que van a disfrutar-ho molt. De fet, veig gent de fora que li agrada molt el dissabte, li agrada molt el Cristo. Aixina com nosaltres, el dia de la Mare de Déu, també solem anar al Baida, perquè així de vesprada n'hi ha un puesto on es gira el Cristo, que està la Mare de Déu, i el girem cara al Baida. I en el Baida, el dia de la Mare de Déu, també n'hi ha un cantonet que està el Cristo en un quadre i la giren cara al Zeneta, i és algo molt emocionant.
1: Ahí veig aquesta devoció que es té en cada localitat en les seues festes. Esther Ortiz, regidora de festes, moltíssimes gràcies i que gaudisques tu també de les festes.
0: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me veu per a fer saber d'aquestes festes i que pugui vindre, pues, que estan convidats tota la gent que vulgui vindre i gaudir de les nostres festes. Moltíssimes gràcies.
2: La desigualtat viu a casa. Davant d'això, fem equip. Divendres 18 de setembre, de 18 a 20 hores, a la plaça de la Concepció, contacontes, taller, mural participatiu i concert per a construir una llar més igualitària. Fem equip a casa. Ajuntament d'Ontinyent. Stereotype Trap. Cofinançat per la Unió Europea.
3: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
4: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
3: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
4: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
3: O sea, que no es un regalo.
4: Es una publicidad que dura todo el año.
5: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com. o al teléfono y WhatsApp 637-720-019 637-720-019.
1: Moment de la secció d'opinió. Donem pas a Juan Antonio Alcaraz en esta edició de dijous. Benvingut.
6: La ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida. Les veus de la vall.
7: Tots hem sentit més d'una vegada allò de colliràs el que sembres. Enguany estem vivint un any especial, l'any Mestre Ferrero. José María Ferrero Pastor va ser músic, compositor, director i mestre. Una vida dedicada a la música i al seu poble. Des de molt jove va bregar per aconseguir que es muntara una escola d'estudis de música ací a Ontinyent que permetera als joves aprendre sense tindre que desplaçar-se a València. Fruit del seu esforç i tenacitat és el Conservatori Professional de Música que enguany compleix 50 anys. Va lluitar sempre per dignificar la música festera i els seus intèrprets i va composar música sinfònica inspirada en la festa de moros i cristians. I tot ho va fer altruistament. I avui la música del mestre ja és patrimoni de la gent d'Ontinyent. És la banda sonora que ompli els nostres carrers i alegra les nostres vides, ja que l'escoltem en quasi qualsevol festa de la ciutat. Una mostra del que diem, el Pasdoble Reina de Festes 1960 ha acompanyat totes les reines i dames que hem tingut. Per Santa Cecília i en qualsevol cercavila que fa la Unió Artística Musical, s'acompanya del pasdoble El Nostre, que el mestre va dedicar a la seva banda. Els actes dels Moros i Cristians estan plens de la seva música. Des de 1971, les camareres de la Puríssima desfilen amb les notes de Cadelavir. Cristo de la Agonia és la marxa de processó que acompanya el patró de la festa. I Chimo, la marxa mora més internacional, és l'himne de les festes d'Ontinyent que, a més de tindre un acte propi i interpretar-se en tots els actes oficials, és la peça que tanca tots els sopars de comparsa i que les persones de la meva generació hem conegut també com música de tancament de discoteques i sales de ball. I Ontinyent, la seva música, la seva festa, la seva gent, en definitiva, totes i cadascuna de les persones que vivim en esta ciutat, conscients de que estem en deute de José María, ens hem volcat per celebrar que fa 100 anys va obrir per primera vegada els ulls al temps que trencava a plorar en esta terra tan preciosa. José María Ferrero Pastor està collint lo molt i bo que va sembrar. Si voleu, continuem xerrant la setmana que ve.
1: Moltes gràcies a Juan Antonio Alcaraz. Gràcies. Anem amb la previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada.
8: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Cap de setmana en temps inestable a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Molts núvols, a més, temperatures màximes al voltant, algú per damunt dels 25 graus. Aniran pujant lleugerament durant els dies. De moment, este divendres es presenta una jornada molt nuvolosa, també en alguna punta de sol, probabilitat de pluja durant la jornada, una temperatura màxima que es queda per davall dels 25 graus, les mínimes fresquetes i els vents marítims. El dissabte torna a ser inestable, amb probabilitat de pluja, temperatures sense canvis significatius, i a de cara a diumenge puja les temperatures per damunt dels 25 graus i veurem més ratos de sol.
6: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
1: Doncs anem a per aquest últim repàs a l'actualitat de la comarca de la Vall d'Albaida. I parlem d'una activitat que hi haurà demà, perquè l'Ajuntament d'Ontinyent impulsarà este divendres una jornada de sensibilització dins del projecte europeu Estereotip Trap, centrat en identificar i combatre els estereotips de gènere relacionats amb les tasques domèstiques i les cures familiars. L'activitat tindrà lloc de 6 a 8 de la vesprada a la plaça de la Concepció amb el lema Fem equip a casa. La proposta inclourà un contacontes, un taller, un mural participatiu i un concert amb activitats especialment dirigides a famílies i joves. Paula Soler és la regidora d'Igualtat.
9: Demà anem a fer una activitat a la plaça de la Concepció i el que volem és fer activitats en les que puguen vindre xiquets, xiquetes i les seues famílies, i a través de les activitats que llançarem també que estiga tots els resultats d'este projecte.
1: Aquest projecte està coordinat per l'Ajuntament d'Ontinyent i amb entitats de 7 països europeus. Ha recollit 202 respostes a la ciutat dins d'una primera fase d'investigació sobre els rols i estereotips de gènere en l'àmbit domèstic.
9: Significa que el jovent d'Ontinyent i de la nostra societat ja identifica que les tasques s'han de repartir igualitàriament entre el pare, la mare, els progenitors i tots els membres de la unitat familiar.
1: Més qüestions. Nova actuació urbanística que va fer-se al barri de Poble Nou d'Ontinyent, on han començat unes obres d'execució subsidiària amb una inversió de 50.000 euros. Els treballs s'han pogut iniciar després de les gestions realitzades davant el jutjat per obtenir l'autorització necessària davant la negativa de propietaris a executar l'actuació. Òscar Borrell és el regidor de Territori.
10: En les situacions en les quals hi ha perill per a la via pública, l'Ajuntament està invertint moltíssim en els últims anys per a subsanar aquests despreniments que puguen causar danys en la via pública.
1: Ahir al Ràfol de Salem es va presentar la 41a edició de la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida, una nova edició que celebrarà del 5 al 8 de novembre. Escoltem a l'alcaldessa del Ràfol de Salem i consellera de Cultura de la Mancomunitat, Carolina Mengual.
11: La programació que avui presentem és també una invitació a participar, a descobrir les arts escèniques, a viure la mostra com allò que és, un projecte de totes i tots, arrelat al territori i obert a la ciutadania.
1: Doncs, com dèiem, és Carolina Mengual qui en l'acte de presentació que tenia lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament del Ràfol de Salem. Gràcies, bona vesprada. Adeu.